Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Mariana, Mariana,
1: Mariana, Mariana,
0: Mariana, Mariana, Mariana, Mariana, Mariana, Mariana, Mariana, Mariana,
2: Mariana, Mariana, Mariana,
3: Mariana, Mariana, Mariana, Mariana, Mariana, Mariana, Mariana, Mariana, Mariana, Mariana, Mariana, Mariana, Mariana, Mariana, Mariana,
0: Mariana, Mariana, Mariana,
4: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: alıyorlar. Sensen bun nok.
1: Yalnız kaldım. ¿Y tú?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio, ¿verdad? Sensat.com.
1: Yo busco. ¿Y tú?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

0: natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.
1: Basta, venga, yo le digo una cosa, hermano. Esto es un vallenato.

0: radio, ¿verdad? Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

força d'anys d'estar-hi, malaguanyats per a mi, si ara us heu fos. No us recordo prou bé,

us vaig considerar talment un os. Un tros de pis, tres llits i xemeneia, un tren amb molta gent que em vol sortir. Recordo aquell pitar que em fa

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Gracias.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: A continuació, escoltareu una remissió.

els dissabtes a la ràdio. Els dissabtes a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a altres mitjançant aquestes ones de Ràdio Artà. Música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola amics, com esteu? Molt bon dia, benvinguts aquí en el Dissabtes a la Ràdio, en aquest programa musical monogràfic. Si escoltau aquest espai d'avui, vos tenc que dir que és un programa reserva, és a dir, per causes X no hem pogut fer el programa que pertocava aquest dia d'avui i que este és un programa que substitueix en aquest espai on vosaltres vareu participar. Som en Miquel Mestre Ginart, però he cercat una bona col·lecció de cançons per jo omplir aquestes 3 hores de música que espero que vos acompanyin al llarg d'aquest dissabte de matí. Gràcies per estar a la sintonia del Dissabtes a la Ràdio, programa especial que he gravat expressament per vosaltres, sense data, que pot sortir en qualsevol moment, això sí, toco amb fusta, i per ventura tal volta ja era estat millor no sortís perquè hagués dit que la cosa ha anat així com tocava.

És curiós, però al llarg del temps que fa que veiem aquest programa dels dissabtes a la ràdio, hi ha moltíssimes cançons, és obvi, que no han sortit massa o que fins i tot no han sortit mai. Recordeu que en el món hi ha milions i milions i milions de cançons, però han confeccionat un programa que nosaltres hem volgut fer de manera per escoltar cançons que precisament siguin d'aquestes protagonistes de no sortir o de que hagi sortit en comptades ocasions. Quasi totes són d'una sola paraula, perquè si és una frase feta sencera, òbviament en qualque moment segurament podran sortir, o bé en son nom, o en son verb, etc. I és un incert que no hagin ja aparegut en el nostre programa. Però avui hem preparat una que esperem que vos agradi, senzillament per entretenir-vos en cançons que han sortit o bé poquíssim, o bé que no han sortit mai en els dissabtes a la ràdio. Hem fet una selecció, una mescla de tots els estils, com és habitual, de tota època, i esperem que aquest dematí el passeu en la nostra companyia. Benvinguts, moltes gràcies, dissabtes a la ràdio, que comença ja amb moltes cançons.

Idò, anem tot d'una a començar aquest programa d'avui de manera especial, de manera reserva del dissabtes a la ràdio, i ho feim amb un artista que li diuen Laurent Voulzy, un cantautor francès nascut en el 48 a París, per tant té 77 anys, el va debutar en el 69 i fa el que se diu chanson, però també va tenir un èxit grandíssim en el 77 amb aquesta cançó que jo ara posaré, que se diu Rock Collection. És una recopilació de trossets de temes anglosaxons de gran èxit dels anys 60 i primers 70, que va ser un èxit europeu. Aquí a Espanya va ser número 1 en el 77 al llarg de 3 setmanes, des del 29 d'octubre fins al 12 de novembre. Això sí, la cançó, hi havia un raig de talls i eren llargues, i hi havia Rock Collection part primera i part segona. Han agafat una per demostrar el que era aquest tema, que va ser popularíssim, com deia, en el 77. Així començam en Rock Collection de Laurent Voulzy.

En el programa dissabtes a la ràdio, el que predomina és els estils distints de tota època i de tota classe de música. Tenim ara un gran cantant de boleros, com era Antonio Machín, de nom real Antonio Abad Lugo Machín, nascut a Sagua la Grande i afincat a Espanya, on estava casat amb un espanyol, va morir a Madrid el 4 d'agost del 77. Antonio Machín va ser aquest cantant de Cuba que feia especialment boleros i és una d'aquestes veus entranyables de tota la postguerra espanyola. Antonio Machín està aquí amb un tema que és difícil de ficar dins una monografia del dissabtes a la ràdio, perquè, per exemple, on ficaríem aquesta cançó, que és un bolero de Miguel Ángel Valladares, que se titula Miseria i que va sortir a la dècada dels 50.

En aquest programa dels dissabtes a la ràdio intentam gaudir de les cançons i de diferents estils, com vos acabo de dir. Ara m'on anirem en el Festival d'Eurovisió, m'on anirem amb una cantant i compositora alemana que també ha fet el seu pinites com a actriu, que li diuen Lena Johanna Therese Meyer-Landrut, coneguda com a Lena Meyer-Landrut. Té 34 anys, nascuda a Hannover, va guanyar el Festival d'Eurovisió per Alemanya en el Festival de 2010, que es va celebrar a Oslo. Per Espanya cantava en Daniel Díez, aquell lloc de Algo Pequeñito. Lena va guanyar amb aquest tema, que també és difícil d'incloure dins una monografia concreta, Satellite.

I ara tenim una cançó popularíssima d'un gran grup espanyol sorgit per competir, sempre ho dic, entre cometes, amb els Beatles que arrasaven aleshores a tot el món. Ells varen voler formar un grup autòcton d'aquí, de Madrid. Eren en Juan Pardo, en Fernando Arbex, en Antonio Morales Jr. i en Manuel González. Se deien Los Brincos, gran grup de pop espanyol purament nascut aquí, que varen debutar aquest any 64 amb aquest tema que escoltarem aquí, una de les seves cançons més populars, que curiosament en aquest programa del dissabtes a la ràdio jo crec que l'han posat poquíssim. A on la ficam en aquesta cançó? En quina monografia? A la lletra F, a l'estil musical, el Son Brincos i Flamenco.

Seguim. Electric Light Orchestra és una banda britànica de rock simfònic i de rock progressiu de Birmingham, d'Inglaterra, que va crear el músic Jeff Lynne. Se coneixen també com a ELO i estan en actiu des de l'any 70 fins al 86. Després se van retirar 14 anys, van tornar un anyet només, però varen, després de meditar 10 anys, en el 2012, i fins ara estan actuant. Això sí, han tingut més de 30 membres al llarg de tot aquest temps. Una cançó que segurament no han posat mai en aquest programa tampoc, la varen treure en el 79, és difícil de ficar aquest tema a una monografia concreta, com quasi totes les que intent posar avui de matí, no totes, però moltes, que varen gravar, com deien, el 79 amb aquest títol, Confusion.

Moltes gràcies, Maciel. Ara t'escoltarem amb un tema que crec que tampoc hem posat mai a dins el dissabte a la ràdio, a no ser que siguin programes especials. Ens trobem l'any 1967 amb un EP, un Extended Play, aquest disc de vinil de 4 cançons de la discogràfica No Volar. Estava produïda aleshores per na Marini Callejo, que també va produir a Fórmula Quinta, per exemple, i va dur l'èxit també a Brincos. I d'ahir, na Maciel, dins aquest EP, té aquest títol que jo posaré. Forma part de Cara B, on a la primera hi trobàvem aquella exitosa Rosas en el mar de Naute. A la Cara B, dues cançons, la que vos posaré és aquesta que va composar la pròpia Maciel juntament amb en José Luis de Pablos. És un tema romàntic, un tema molt nostàlgic. Ruïdos.

I seguim avançant en aquest programa del dissabtes a la ràdio, un espai reserva on les cançons són cançons difícils d'incloure a dins monografies i, per tant, pensam que moltes no han sortit mai. Ara tenim en Rafael, el mític Rafael, veteraníssim cantant, el més veterà, diria jo, de la música espanyola, que està damunt dels escenaris. En Rafael va treure en el 83 un tema de Manuel Alejandro i sa filla de Manuel Alejandro, que va fer sa composició també d'aquesta cançó. Li diuen Maria Alejandra i et sa filla d'en Manuel Alejandro, que va ajudar son pare a fer aquest títol que escoltam any 83, Provocación.

És curiós, però al llarg del temps que fa que feim aquest programa dels dissabtes a la ràdio, hi ha moltíssimes cançons, és obvi, que no han sortit massa o que fins i tot no han sortit mai. Recordeu que en el món hi ha milions i milions i milions de cançons, però han confeccionat un programa que nosaltres hem volgut fer de manera per escoltar cançons que precisament siguin d'aquestes protagonistes de no sortir o que hagi sortit en comptades ocasions. Quasi totes són d'una sola paraula, perquè si és una frase feta sencera, òbviament en qualque moment segurament podran sortir, o bé en son nom, o en son verb, etc. I és un incert que no hagin ja aparegudes en el nostre programa. Però avui hem preparat una que esperem que vos agradi, senzillament per entretenir-vos en cançons que han sortit o bé poquíssim, o bé que no han sortit mai en els dissabtes a la ràdio. Hem fet una selecció, una mescla de tots els estils, com és habitual, de tota època, i esperem que aquest dematí el passeu en la nostra companyia. Benvinguts, moltes gràcies, dissabtes a la ràdio, que comença ja.

Evidentment, ja fa una estoneta que hem començat aquest programa de cançons on els protagonistes són títols, quasi totes d'una sola paraula, títols de cançons que difícilment se poden ficar dins qualque monografia o que no han sonat massa en aquest programa, pensam nosaltres, al llarg d'aquests 38 anys.

Jane Birkin era una cantant i actriu britànica nascuda a Londres, però que també tenia la nacionalitat francesa i estava afincada a París. Mos va deixar en el 2023 a l'edat de 76 anys de leucèmia. Jane Birkin s'havia fet famosíssima com va treure aquell tema amb de Serge Gainsbourg, aquell GTM Moi Non Plus, cançó que va ser tan censurada. A Espanya va sortir molt d'anys més tard aquesta famosa cançó de finals dels 60. De Jane Birkin té un tema que a nosaltres precisament mos ha encantat sempre, mos ha agradat sempre. Va sortir en el 86, l'àlbum se titula igual que aquesta cançó que jo vull que escolteu. Espero que vos agradi. És d'una sèrie de televisió de Cinecittà i es titula Qua. Que?

I la nostra continuïtat en aquest programa dissabtes a la ràdio sempre ve marcada també per la majoria de cantants solistes, que és el que predomina sempre en el nostre programa cada setmana, i avui tampoc no és una excepció. Blanca Paloma és la propera cantant que el tenim aquí. Li diuen Blanca Paloma Ramos Baeza, és nascuda a Elche, a Alicant, l'any 1989, i va representar Espanya en el Festival d'Eurovisió de 2023, quan va guanyar el Benidorm Fest de l'any anterior, és a dir, del 22, amb aquesta cançó que no l'hem escoltada mai dins el nostre programa, no l'hem ficada mai. Ella és cantant, compositora i escenògrafa. Blanca Paloma fa aquest tema, Ea, Ea.

I és curiós, però avui que no vos tenc a vosaltres, me sento una mica com a despullat. Me feix falta en aquest programa que faig avui com a reserva per suplir el que teníem pendent, que per una causa X no s'ha pogut fer, i me sento una mica descobert. Necessit la vostra presència, les vostres cançons i la vostra sol·licitud via àudio també, per exemple. Seguim ara en Carlos Santana, Carlos Humberto Santana Barragán, nascut a Jalisco, Mèxic, l'any 47, i és un artista que se coneix com a Santana Sacas o Carlos Santana, aquest guitarrista fantàstic, guitarrista mexicà radicat i nacionalitzat als Estats Units, que va fundar aquesta banda Santana a l'any 66, fusionant la música llatina i el rock. Ha tingut grans èxits. Té 78 anys, la cançó que jo he triat per aquest programa tampoc ha sortit mai, és del 69 amb aquest títol, Jingo.

La cantant artenenca Adela Piraita, bon dia Adela, com estàs? Una besada, formava part d'aquesta formació que se deien Sunflowers, que varen estrenar l'any 1998 aquest àlbum Inside Out, on hi trobam aquest tema que se titula Bubbles, bombolles, i que significava, com he dit abans, el debut discogràfic d'aquesta formació que després se va reconvertir en Sterling, anem però en Adela, aquesta veu principal d'aquesta banda que hem de reconèixer, com vàrem escoltar, mos va sorprendre de manera molt agradable i mos varen fer fans de per vida.

I sí, aquesta cançó que acabem d'escoltar ja l'havíem posat de qualque vegada, el Manco, qualque programa de cançons d'estiu, perquè va ser una cançó d'estiu des 2000, a més va ser un èxit mundial. Les Ketchup, les germanes Muñoz de Còrdoba, aquest grup que estava format per na Lucía, na Lola i na Pilar. Aquest tema era de Manuel Ruiz, Queco, i en el 2000 va ser considerada una de les cançons més exitoses a nivell mundial. Va ser número 1, ni més ni manco, que 20 països hi va vendre més de 8 milions de còpies. ACDG. Mos han saludat també des d'Atenes en el Festival d'Eurovisió de 2006, que també varen cantar per Espanya en representació del nostre país, fent aquell Bloody Mary que no els va donar massa sort 4 anys després de l'ACDG, que era de 2002. Jo havia dit de 2000, no, era de 2002.

Bon dia, bon dia, bon dia. Si acabeu de posar aquesta emissora, vos direm que Ràdio Bertà i que estava escoltant el programa de música dissabtes a la ràdio, un musical monogràfic. Avui és un programa d'aquestes reserves. Avui no participeu vosaltres. Jo he seleccionat un bon grapat de cançons que espero que vos agradin en el dia d'avui. Cançons d'una temàtica difícil que puguin sortir. Per tant, jo he seleccionat aquests temes com a cançons que hagin sortit molt poc a aquest programa al llarg d'aquests anys o que no hagin sortit mai.

Bueno, anem a Nord-Amèrica, bueno, anem als Estats Units. Allà tenim a un cantant que era conegut com el cavaller Jim, Gentleman Jim, i era en James Travis Reeves, conegut artísticament com a Jim Reeves. Està considerat com una figura emblemàtica de la música popular nord-americana degut al novedós so de Nashville que va popularitzar. Va ser un

Elevation, Elevació, és el tema que escoltarem ara, és del 2002 i la mossa farà aquesta banda de rock de Dublín, d'Irlanda, que varen fundar en el 76 amb Bono, que és la veu, The Edge, guitarra i teclat, també canta, Adam Clayton, baix, i Larry Mullen Jr., que és la bateria. Se diuen U2, formació fantàstica que encara estan en actiu i que està considerada una de les grans bandes mundials. El tema, com he dit abans, és del 2001, no l'han posat mai en aquest programa, també és una sola paraula, Elevation.

Mariha Serifovic és una gran cantant de Sèrbia que va guanyar el Festival d'Eurovisió en el 2007 quan es va celebrar a Helsinki. Va guanyar per Sèrbia amb aquesta meravellosa cançó que se titula Molitva, que significa oració. Vaig tenir la gran sort de parlar i d'estar una bona estona amb aquesta artista, fer-li fotos amb ella i tot el seu grup que l'acompanyava en escena, les coristes. Gran tema que amb el pas del temps de més qualitat me sembla.

I ara un poquet de música electrònica. Música electrònica pels pioners, considerats pioners d'aquest estil musical i que han donat peu a la influència de molts altres estils com dance, house, trance, italo dance, eurodance, etc. Se trata de Kraftwerk. En alemany significa planta d'energia. És una banda alemana de música electrònica formats a l'any 70 per Ralf Hüther i en Florian Schneider. I Florian Schneider, que va morir, per cert, en el 2009. Encara estan en actiu, han tingut diferents membres i són aquests pioners de la música electrònica sorgits de Düsseldorf. El tema que elegí per aquest programa en el dia d'avui la varen gravar en el 78, se titula Metropolis. En dedica Kraftwerk fent sempre aquesta música electrònica amb molt de sons i sintetitzadors i de tant en tant unes veus que sortien d'un aparato que es va fabricar a la dècada dels anys 30 que se deia vocoder, que fan veus generades amb un sintetitzador de parla. Anem en Metropolis i Kraftwerk 78.

Seguim avançant en aquest programa d'avui dels dissabtes a la ràdio i ho feim ara amb Natàlia Jane Imbruglia, una cantautora i actriu australiana nascuda a Sydney en el 75, coneguda artísticament com a Natàlia Imbruglia. Va tenir un gran èxit en el 97, aquí a Espanya un poc més tard, ja era el 98, l'any del seu debut. Va debutar el 97 com a cantant i com a actriu, ho havia fet 3 anys abans. Fa música pop, post-rock i música adulta contemporània. El tema va ser número 1 a Espanya l'11 d'abril de 1998, però aquest disc és llançat en el 97. Un èxit mundial. Torn.

Vos en recordeu del grup que se deia Harcha? Eren un grup de Huelva, d'Andalusia, format l'any 72 i que se van fer popularíssims amb aquella cançó que va sortir en el 76, Libertat sin ira, que aquesta sí que ha sortit moltíssim en aquest programa, on parla de la reconciliació entre les dues Espanyes que sempre pareix que existeix. Gran tema que va ser número 1. Però no l'escoltarem, sinó que hem optat per agafar l'altra cara d'aquest dit senzill de dues cançons, la cara B, on també fan una referència a la contaminació. De fet, el títol, que no l'hem posat mai, se titula Polución. Hem de dir que dins aquest grup Harcha hi havia també un artista ben popular que després es va dedicar en solitari, com era Nan Martirio. Harcha, per cert, han fet molts canvis en la seva formació, per descomptat, encara segueixen en actiu.

0: el mar. Y en el río, pues menudos bajan ya a callar. Trabajar.
1: Basta ya.
2: Luis Eduardo Aute era un compositor, cantant, cineasta, escultor, pintor i poeta espanyol que va venir de nin de Manila, d'allà on va néixer, de Filipines, conegudíssim per la seva trajectòria llarguíssima i per haver composat temes per molts d'artistes. Mor va deixar a l'edat de 76 anys en el 2020 del coronavirus. El tenim en aquest espai en el dia d'avui amb una cançó que no hem posat mai a dins aquest programa del dissabtes a la ràdio, que mos du cap a l'univers. Aquest és el títol, El Universo. Estem a l'any 1985, tema que vos aconsell que escolteu la lletra. Com sempre, Naute està bàsicament centrat en la seva temàtica general, com eren un parell de temes que eren els que configuraven la seva extensa discografia. Un era el sexe i l'altre la mort o els misteris religiosos. Anem amb L'Universo de Naute.

I ara tenim un altre cantautor, en aquest cas és un cantautor de fama mundial, el prestigiós i veterà Bob Dylan, de nom real Robert Allen Zimmerman, nascut a Duluth, a Minnesota, l'any 41. Fins i tot va guanyar el Premi Nobel de Literatura el 2016. Aquest compositor de llarga trajectòria té un tema del 65, que és una de les seves cançons més clàssiques, Like a Rolling Stone, que la famosa revista de música Rolling Stone precisament va classificar com a la cançó número 1 de la llista de les 500 millors cançons de tots els temps. Anem amb aquest tema, que jo crec que l'han posat poquíssim, d'en Bob Dylan en aquest programa del dissabte a la Ràdio Stream en l'any 1965.

Aquesta cançó que ve ara tampoc l'hem escoltada mai, se titula Situation, és del 82 i la mostrarà un duo britànic que se deien Jatsu. Eren Vincent Clark i Alison Moyet. Varen tenir diferents etapes, 81-83, després se van retirar molt d'anys, varen retornar 2008-2011. Feien synth-pop Anyways, aquest tema va sortir com deien el 82 i s'estrena dins aquest espai.

Moltes gràcies, Karina. Clar que sí que t'escoltarem, aquesta artista tan popular que ja compta amb 80 anys, nascuda a Jaén, de Maribel Llaudés, veteraníssima, cantant i actriu espanyola, una d'aquestes al·lotes llege de la dècada dels 60 més populars. Aquest tema no l'han posat mai en aquest espai. El títol original és Young Lovers i el feien un duo nord-americà que se deien Polly Paula. Na Karina el va gravar l'any 1963, el mateix any d'aquesta cançó que va sortir a Nord-Amèrica, amb un EP de 4 cançons on va canviar el títol i va quedar amb aquest, que no l'han posat mai dins el dissabte a la ràdio, Prometida.

Varen dedicar l'any 1978 un tema en el místic rus Grigori Rasputin, i ho varen titular així, Rasputin, el son, aquesta banda de música disco formada a Alemanya, de música funk, disco i reggae, que se deien Bonnie M, del productor alemany Frank Farian, en el 74. Aquesta cançó va sortir en el 78 i va ser número 1 a Espanya a partir del 16 de desembre d'aquest any 78. Rasputin, Bonnie M, per ballar.

Bon dia, com esteu? Si vos heu incorporat tard en aquesta emissora, vos direm que Ràdio Artà i que estava escoltant el programa musical monogràfic dissabtes a la ràdio. Que avui no compten la vostra participació, és un programa avui reserva que nosaltres per causes personals no hem pogut dur a terme, és que tocava aquesta setmana i hem optat per tenir aquest espai que espero que vos agradi. Avui la temàtica són cançons que han sortit molt poc aquests dissabtes a la ràdio al llarg de 39 anys o que fins i tot no han sortit mai. I he procurat que siguin la majoria de cançons, amb un 90%, títols que només continguin una paraula. No totes, com deia, però amb un 90% sí, són així.

Mos han acompanyat dos artistes prou coneguts, en Salvatore Adamo, amb aquest tema Mariage, que va sortir l'any 1980, que vol dir casament, Mariage, i després hem escoltat aquest tema del 82, és a dir, dos anys més tard, d'aquest grup popularíssim suec, que no importa presentant, que se diuen ABBA, amb aquest tema que se titulava Soldats, Soldiers.

El duo Amaral és un popular duo espanyol originaris de Saragossa, com tots sabeu, i són Neva Amaral i en Juan Aguirre. Evidentment, van acompanyat dels seus grups de bandes per actuar en directe. Fan rock, post-rock, etc. Varen debutar en el 92. La cançó que duc avui en aquest programa pertany a l'àlbum de 2005, Pájaros en la cabeza, amb aquest títol, Resurrección, el son, els prestigiosos Amaral.

I segurament vos resultarà una mica estrany el programa d'avui en cançons no massa conegudes, per aventura. Cançons que, com he dit abans, tenen en la majoria només una sola paraula en el títol. Hem escoltat dues cançons seguides, ben diferenciades en l'estil i amb el temps. Primer, la representació de Malta en el Festival d'Eurovisió 2026, que es va celebrar a Viena, amb un cantant que li deien, o li diuen, jove, Aidan, que mos ha fet un tema titulat Bella, que va quedar a la posició de 8 de la final. I després han continuat amb una gran artista de rumba i flamenc, que és n'Antonia Hernández Peralta, nascuda a Huelva i coneguda com a Perlita de Huelva. Té 87 anys i havia debutat en els 50. Copa el flamenc, sevillanes, els temes del 72, i se titulava Odio.

cantant Blas Cantó amb un tema que havia de representar Espanya en el Festival d'Eurovisió de 2020. Se titulava Universo. És la segona cançó que parla de l'univers. Fa una estona l'han tingut a la veu de Naute. Aquest era el tema representant d'Espanya en aquesta Eurovisió que es va suspendre en el 2020 pel coronavirus, l'única vegada que aquest festival va quedar amb les portes tancades i en Blas va haver de cantar l'any següent, això sí, amb un altre tema.

I també és de l'any 1972, com aquesta darrera que hem escoltat de Perlita de Huelva, aquest tema que mos faran els Javaloyas, els estimadíssims Javaloyas. Un títol que s'acara bé d'un senzill d'aquest any, on com a cara principal hi havia Mañana, i com a cara bé aquest Basta, que escoltarem i que varen composar Serafina Bot i en José Luis Pérez Javaloyas.

I en aquesta recta final d'aquest programa d'avui del dissabtes a la ràdio, tan peculiar, tan diferent a lo que està habitualment a escoltar, vos diré que el programa que estava previst sortir aquesta setmana sortirà la setmana que ve, si tot va bé. Aquesta setmana, per causes personals, ha estat impossible fer aquesta temàtica que vos vaig anunciar la setmana passada.

Multiplication és el títol de la següent cançó que escoltarem. On anem a la dècada dels 60, l'any 1961 concretament, amb un cantant de nom real, Walden Robert Cassotto, nascut a Nova York l'any 36, molt va deixar l'any 1973, a una edat jovencíssima, 37 anys, de complicacions quirúrgiques i d'insuficiència cardíaca després d'una operació. Era conegut com Bobby Darin, un cantant pels adolescents, ídol d'aquells primers 50 i 60. Bobby Darin fa aquest títol, que és Multiplicar, Multiplication, que va ser un bon èxit a la seva carrera.

0: pretty soon you got a room full of rabbits.
1: Parakeets and in-between tweets sometimes get too quiet. Uh-oh, but have no fear, 'cause soon you'll hear a parakeet's riot, just try it. A multiplication, that's the name of the game. In every generation, you know they play the same. Yeah, it's multiplication, that's the name of the game. And each generation, they play the same.
2: Bimbo Jet era un grup francès de música ballable i eurodisco que va tenir molt d'èxit a l'any 1975 amb aquell famosíssima El Bimbo, que molt serveix en altres també de cunya. Ho varen intentar al llarg d'aquest mateix any per fer un altre ball d'estil semblant o de ritme de bimbo, però amb aquest títol que no va arribar a ser tan famós com el primer, que va ser un autèntic èxit de ventes en moltíssims llocs i fins i tot número 1 a Billboard en disc singles. Bimbo Jet, molts fans, la seva segona cançó, el segon intent de tenir gran èxit aquest 75, va sonar molt però no va arribar en el bimbo original. Se titula Balanga, la Balanga.

David Gray és un cantautor britànic, compositor, que va néixer a Sale, Greater Manchester. L'any 1999 va gravar un tema que va significar bastanta popularitat per la seva trajectòria i per la seva tasca. Una cançó que no podríem incloure massa dins el nostre programa, o que de fet no ha sortit mai, que se titula Babylon.

Nom de dona. Aquest sí que hagués pogut sortir, de fet, a molts de programes que han fet referit a aquesta temàtica, però és una cançó que fa molt de temps que no escoltam i que mos farà en Demi Roussos, una veu que a mi personalment sempre m'ha encantat. Artemios Ventouris Roussos, nascut a Alejandria l'any 46, mos va deixar l'edat de 68 anys, en el 2015, d'origen grec, d'Atenes, formava part d'Aphrodite Child. Aquest cantant mos fa un tema que va gravar en el 77 amb aquest nom, Marlene.

I fins aquí, amics, aquest programa d'avui dels dissabtes a la ràdio, un programa reserva que ha substituït en els que teníem previst fer aquesta setmana, que si no hi ha res de nou, sortirà la setmana que ve. Gràcies per escoltar, no vol dir gràcies per participar, perquè en aquesta ocasió no he pogut participar, perquè el programa l'hem fet nosaltres mateixos. Espero que vos hagi entretengut, que passeu tots un gran cap de setmana. Salutacions de Miquel Mestre, Girard. Adeu.

Fins aquí la remissió. Vos deixem ara la selecció musical de Ràdio Horta Municipal. Sense punt 9 de la freqüència modulada, sense punt 3 a la colònia o radiohorta.cat a través d'internet.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

de la mà. Ses oles m'acompanyen. No m'espantes de coral. Un illot al meu davant. Una melodia en el cap. Et ser, platja petita. Et ser.

de la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen. No m'espates temporal. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platja petita, et ser, i et tenc que trobar.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua!

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Bones tardes, estimats oients de Radio Horta Municipal del 107.9, de la freqüència modulada del 107.3 i m'escoltau de Telecom de Sant Pere a través del blog.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest capvespre de Radio Horta, com us van ja a dijous, concretament a dijous, dia 18 de juny de 2026. Tornem a estar aquí un dia més en aquest programa de capvespre de Radio Horta, en aquesta sintonia, com ja sabeu, del 107.9 Hortà, 107.3 a la Colònia, a través del blog.radiohortà.cat a través d'internet. Mos escolteu a través d'allà on mos escolteu, espero i desig que, com ben dient habitualment per aquestes dates, espero que passeu la menor color possible, si més no, en aquest cas. Nosaltres aquí, ara mateix mos marca aquí de dins els nostres estudis, ara la porta està oberta amb aquest vent que mig passa però que pràcticament no se nota, i perdoneu, en aquest cas 32,1 graus marca aquí de dins ara mateix de temperatura, amb aquests equips que sempre encalenteixen més. Aquí dalt d'un costat pega el sol, per tant no podem obrir finestres ni res, de l'altre obrim finestres, però evidentment passa la fresca que passa, que darrerament poca. L'aire condicionat, que hi ha a la zona, com dic sempre, de convidats, està mig espatllada, així que fa fred, fresqueta, però no acaba de refrescar com toca. Ja fa més de... Bueno, no sé quin temps fa, ja realment no m'ho trobo.

0: amb tractors o pales, algunes altres feines que segurament se m'escapen, com dic, seguríssim, que han d'estar a l'aire lliure sí o sí al sol. En aquest cas, per això dic, sempre m'aqueix relativament, perquè n'hi ha que han de fer feina en altres condicions, però, per tant, tot el nostre màxim suport a totes aquestes professions que, com dic, han de, en temporada, no sé si de preestiu, perquè realment no han començat l'estiu oficial, tot i que estem a prop, però bé, de preestiu a quasi inici d'estiu, ja amb aquestes temperatures, i que ja ho dic sempre, jo particularment m'agrada més la calor, però també fins a un punt, evidentment. I ja no és el que estigui fent ara, que seria passable, si més no, si fes això durant tot l'estiu. El tema és que, presumiblement, tot i que amb el tema del canvi climàtic ja no m'atrevesc a dir res, però presumiblement, teòricament, juliol i agost ha d'anar més, teòricament, però després la pràctica ja ho veurem. En fi, avui comencem un programa on tenim diverses notícies i diverses coses preparades. Sí que m'ho repeteix moltes vegades, molt de dies, però bueno, també és important deixar-ho constància. I dit això, per tant, dona el sus en aquest programa d'avui. Repeteix que avui dia de 8 de juny de 2026. Benvinguts, comencem.
1: Dona a ESC Punès.

els seus afligits familiars, esposa, Catalina, fills, Maria Àngeles, Gabriel, Malen i Jaume, Genre, Biel, nets, Sebastià, Josep, Laura, Lucía i demés familiars, vos comunica la tan sentida pèrdua de Pedro José Tous Nadal, conegut com a Pep de la Jordana, que ens ha deixat a Palma el 17 de juny de 2026, als 86 anys, en pau descansi. Velatori avui dijous, dia 18, de les 15:30 a les 18:30, repetesc, velatori de les 3:30 a les 6:30, al Tanatori Municipal d'Artà. Les exèquies seran a les 18:15, o sigui, les 6:15. El funeral, avui dijous, també dia 18, a les 20:00 al condol i a continuació té lloc la missa, atenció, en aquest cas, en el convent franciscà de Sant Antoni de Pàdua d'Artà. Repetim, no és a l'església el funeral, sinó que és el convent de Sant Antoni de Pàdua, és a dir, el convent d'Artà, serà avui dijous 18 a les 20:00. Un velatori de les 3:30 a les 6:30, exèquies a les 6:15 i funeral a les 8 al convent franciscà de Sant Antoni de Pàdua d'Artà. Podeu enviar, com ja sabeu, les vostres condolències també a través de les esqueles digitals del web www.grupmuntaner.com. Pedro José Tous Nadal, conegut com a Pet de la Jordana, 86 anys, en pau descansi.

0: que enviarà imatges en temps reals. La presidenta Marga Proens demana prudència i recorda que el 90% dels incendis forestals tenen un origen humà.
1: Permet obtenir imatges en temps real, detectar punts crítics, identificar punts calents i facilitar informació clau en els responsables de l'extinció. Això permetrà proporcionar al director tècnic de l'extinció informació rellevant per a la seva presa de decisions, especialment durant la nit, quan els mitjans aeris convencionals no poden operar.
2: I a Eivissa ha quedat precintat un habitatge dedicat al lloguer turístic il·legal.
0: L'actuació l'han duit a terme inspectors del Consell Insular i la policia local de Sant Josep de Sa Talaia, ja que operava sense llicència, una pràctica que, a banda d'estar prohibida, sol generar molèsties veïnals que afecten el descans i la qualitat de vida dels residents.
2: I el govern construirà 120 habitatges per a investigadors, professors de la UIB al Parc Vit de Palma. S'oferiran en règim de lloguer i amb un model de coallotjament.
0: Coallotjament, és a dir, amb espais i serveis comuns per fomentar així la integració social. Així ho ha explicat el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo.
3: Fomentar la interacció, fomentar la convivència entre investigadores, trabajadores, personal docente e investigador de la Universitat de les Illes Balears, pues creemos que es, insistimos, en una responsabilitat i una obligació per part nostra de la conselleria de l'IBABI, no?
2: Per cert, avui que també hem sabut que la UIB es troba entre les 1.400 millors universitats del món, segons el rànquing QS 2027. I més qüestions, el vicepresident del govern, Antoni Costa, garanteix que les ajudes per la crisi a l'Orient Mitjà es mantindran fins a finals d'any, tot i l'acord de pau assolit entre els Estats Units i l'Iran aquest dimecres.
0: Assegura el també conseller d'Economia que els efectes de l'obertura de l'estret d'Hormuz no es notaran a curt termini.
4: Aquest pla l'executarem. Saben vostès que és un pla temporal que arriba fins a 31 de desembre. La bona notícia és que, donat que l'estret d'Hormuz s'obri ara, entenem que no farà falta, després de 31 de desembre del 2026, pues continuar encara amb més plans en aquest sentit. I aquesta és la bona notícia. Però el pla previst, el pla des decret llei 1/2026, continua exactament igual. Sí.
2: I a Menorca, primers controls policials i primeres detencions de l'operació preventiva per les festes de Sant Joan. A Ciutadella, els reforços estan desplegats al carrer una setmana abans de l'esclat de la festa.
0: L'objectiu de les unitats de prevenció i reacció desplaçades des de Madrid és intensificar la vigilància amb filtres i controls de persones i vehicles durant les festes. Aquests mateixos agents estaran preparats per si cal intervenir en cas de disturbis multitudinaris. José Luis Félix González, cap de la UPR desplaçada des de Madrid.
5: Desplegamos distintos operativos, controles de vehículos, personas, y bueno, en este caso ya hemos iniciado pues con personas que ante nuestra presencia pues rehuyen o el conectar con nosotros puede ser un indicio de que pudiera aportar cualquier tipo de sustancia prohibida, armas y tal. Y estamos interviniendo por este motivo.
2: I amb aquesta informació hem arribat a les 5 i 4 minuts. Tota l'actualitat torna a les 6 en punt. Més informació.

I ja sabeu que de tant en tant, tot i que vosaltres ho podeu mirar, que diem, quan vulgueu o quan pugueu o quan considereu necessari, solen fer una ullada també a l'apartat de la pàgina web d'Artà.cat, a la pàgina web de l'Ajuntament d'Artà, d'aquest apartat de, valgui la redundància, de l'oferta pública d'ocupació, les convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament d'Artà. Com dic, no ho faig cada dia, perquè no cada dia hi ha convocatòries noves i sí que és veritat que a vegades se me'n pot passar una o més d'una i demano les pertinents disculpes, si més no. Les darreres que hi ha publicades actualment ja estan en fase de baremació de mèrits, per exemple, les darreres publicades, alguna altra resolució de constitució de borsa, etc, etc. I si m'haurà més enrere, evidentment, més tancat encara, si més no. O d'altres que han quedat jo com a mig pendents, o bé, el manco no és la documentació que continuï publicada. Vaig de la més actual, en certa manera, que va de, com més a dalt publicada, més actual, es diu convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu, perdoneu, per a constituir mitjançant concurs d'ajudants de cuina com a personal laboral temporal de l'Ajuntament d'Artà amb el codi Ajut Cuina 2026. En aquest cas, se va publicar les bases el passat dia 16 de maig de 2026, el BOIP número 62, d'aquell dia que hem mencionat. Llavors, el dia 2 de juny, de, lògicament del 26, si no dic any, evidentment és l'any en qüestió que estem, lògicament, i a més si he dit més actual, per tant, impossible. Resultat provisional de persones amb masses excloses i nomenament del tribunal, dia 2 de juny. Posteriorment, dia 10 de juny, el resultat definitiu de persones amb masses i excloses en el procediment. I el dia 18 de juny, que és avui, s'ha publicat l'acte número 1 de resultat provisional de la baremació de mèrits, en aquest cas. Hi ha concretament dues persones que diu, bé, està, diu, sent les 11:30 del dia 16 de juny, es reuneixen a l'Ajuntament d'Artà les persones membres del Tribunal Qualificador nomenat a l'efecte per cobrir per sistema de concurs una bolsa d'ajudants de cuina pel grup AP, nivell 5 de personal laboral, com a personal laboral temporal de l'Ajuntament d'Artà, codi Ajut Cuina 2026, la presidenta com a tal Maria Antònia Català Galmés, vocal Maria Belén Lorenzo Barrón, Llorenç Terrassa Ginart, Alia Reig Maltó i com a secretària Francisca Palau Bernat, tots ells de funcionaris de l'Ajuntament d'Artà. L'objecte d'aquesta reunió, diu, és d'una banda constituir el tribunal i d'altra baremar la documentació presentada per les dues persones admeses a la relació definitiva de persones aspirants admeses. Diu, s'efectuen aquestes tasques, el tribunal les posat abans i la baremació és la següent. En aquest cas, com bé deia el test, se van presentar en aquest cas dues, o se van ser admeses dues persones aspirants. Ara esperava que s'obrigués també la de... Sí, se van presentar, perdoneu, és que no s'havia obert, tardàvem... s'havien presentat quatre persones, hi ha els noms publicats, no les diré, però en tot cas és una cosa pública perquè està publicada oberta a tothom. Se van presentar dues persones, en aquest cas hi van ser admeses dues d'elles, dos homes en aquest cas, i persones excloses, dues dones. No és que volia ara dir ni una cosa ni l'altra, simplement és per donar una mica més d'informació sense donar el nom, bàsicament res més. No malinterpreteu. Això en aquell moment de persones meses i excloses. Les dues persones excloses, el motiu de l'exclusió era no haver presentat el títol de català A2, com veig, bastant baix, A2, ni va superar la prova per acreditar el nivell. En ambdós casos és el mateix motiu de l'exclusió. O sigui que no havien presentat ni el títol d'A2 ni varen superar la prova per acreditar aquest nivell, repeteix que A2, certament relativament baix, si em permeteu dir-ho així. En conseqüència, després d'aquestes dues persones que sí van ser admeses, com deia abans, que sí que vam presentar la documentació i tot era correcte i van ser masses, s'havia de baremar, que diem, en aquest cas, la documentació que s'havia presentat per cada una d'aquestes dues persones.
aquest document s'ha presentat avui perquè està firmat, bueno, s'ha publicat avui, millor dit, està firmat en el cas de la tècnica per DataDI i en el cas de la secretària del comitè, ara no ho dic bé, del tribunal, perdoneu, ja sabia jo que no ho deia correcte, per la presidenta del tribunal, està datat en data d'avui, per tant, avui se publica a la web, i un dels aspirants en aquest ajudant de cuina de personal laboral temporal de l'Ajuntament d'Artà, un dels quals té experiència professional 1,44 punts, titulacions acadèmiques 1,50 o 1,5, cursos de formació 0,00625, de català 1 punt, que fa un total de 3,95 punts en total. L'altre candidat, diguem-li així, té d'experiència professional 1,81, de titulacions acadèmiques i cursos de formació no té puntuació, entenc que no n'ha presentat o no en té, en tot cas, si en tingués, no les ha presentat, i de català, perquè si no sempre sabrem, lògicament, i de català té 0,75 punts. Per tant, té un total, sumat a l'experiència professional i català, de 2,56 punts. Diu, el tribunal acorda publicar l'anunci corresponent en aquest resultat provisional i atorgar el termini previst a les bases de la convocatòria per a la presentació d'al·legacions. Sent les 12:30, que la reunió ha començat a les 11:30, per tant una hora de reunió, s'ha de parar mai i no és fàcil, també no és allò de dir posant tant de punts i ja està, evidentment s'ha de fer una suma i s'ha de mirar tot en lupa, i per fer-ho el més correcte possible. Per tant, diu, sent les 12:30, aixeca la sessió del tribunal i s'estén aquest acte que és signada per la presidenta i la secretària respectivament. Per tant, en aquest cas, com a ajudant de cuina 2026, dues persones candidates, amb la baremació, un del qual de 3,95 punts i l'altre de 2,56. Ara s'atorga aquest termini previst per si algú dels dos vol fer esmenes, no està d'acord amb aquesta baremació, pel motiu que sigui, pot fer-ho dins el termini i la manera prevista, i si no, al cap d'uns dies, no especifica quan, evidentment hauríem d'anar aquí a les bases concretes i exactes perquè llegir quin temps se dona. Si no hi ha al·legacions com a tal, quedarà aquests resultats com a definitius. De moment són, en aquest cas, com dic, amb aquesta oferta de feina, diguem-li així, de personal laboral temporal de l'Ajuntament d'Artà, d'ajudant de cuina, aquestes dues persones. Les dues persones que varen ser excloses, la documentació que abans també he consultat, també deia que, clar, he anat només al quadre, aquí on hi havia les dades de persones amb mesures excloses, en l'apartat de test, així ha llegit amb rapidesa, diu, vist que en data 5 de juny de 2026 i a registre d'entrada número tal, posa el nom de la persona, me'l votaré, va presentar escrit al·legant que amb l'escrit de data 29 de maig de 2026 ja havia presentat tota la documentació requerida, excepció del títol de català, vist que en data 5 de juny, el mateix dia, i a registre d'entrada tal, també un dels candidats va presentar escrit aportant certificat d'experiència professional al sector privat. Vist que en data 8 de juny de 2026 es va realitzar la prova de català corresponent al nivell A2 per a les persones que no havien acreditat l'indicat nivell, a la qual s'hi van presentar, posa els noms, diré les dues persones que no havien pogut certificar que tenien aquest nivell o més de català, amb el resultat de no apte per a les dues aspirances i no varen aprovar que diem l'examen de l'A2, català A2, com dèiem, bastant baix. Diu, vist que el termini atorgat no va presentar cap al·legació, se va fer efectiva en el seu moment aquesta llista de persones amb masses i coses. En fi, això és la darrera convocatòria que està publicada a la web de l'Ajuntament d'Artà i repeteix que avui s'ha publicat aquest acte número 1 de resultat provisional de la baremació de mèrits, que com ja hem explicat abans, un dels candidats, tot i que surt el nom, però ho diré així, té 3,95 punts i l'altre 2,56, és d'ajudant de cuina, com he dit abans. També
perdoneu, també he de dir que no agafeu aquestes notes com allò d'aprovat o suspès, eh? Aquestes coses són baremació de punts dels mèrits, o sigui, no hi ha un aprovat o no aprovat. En aquest cas, supos que tothom que s'ha presentat temes així de concurs o coses pel estil sap com funciona, però si qualcú no s'hi ha presentat i no sap, que no té per què saber com funciona, evidentment cal dir això, no és que hagin tret aquesta nota a nivell d'examen, sinó que això se'n va ser la seva experiència professional que han tingut en altres llocs, el nivell de català que tenen, certificat, el nivell de l'experiència professional tant al sector públic com privat, etc. Com a nivell de cursos que han anat fent, en base a tot això, se va fent un puntuatge en base a les, vàlida la redundància, les bases que estan publicades i que especifica com s'ha de puntuar, quin puntuatge s'ha de posar per cada cosa, i en base a això se fan els càlculs pertinents. Suposo que molta gent ho sap, però quan dic altres no, i no teniu per què, també faltaria, simplement ho explico, que no penseu que, com he dit, és un 3 i algo, no vol dir que és allò de ha suspès i baixa nota. No va això ara en aquest sentit. Una altra cosa és el tema de l'examen de català, per exemple, per qui no l'havia pogut certificar.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

I un altre, la segona convocatòria que hi ha de feina, així anant cap enrere que diem, i és la convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per constituir mitjançant concurs una borsa de treball de personal de funcionari interí, treballadora familiar del grup C, subgrup C2 de l'Ajuntament d'Artà, Codi Treball 2026. Se va aplicar les bases de la convocatòria el dia 9 de maig del 2026, el BIP número 59, la llista provisional de persones admeses i excloses i nomenament del tribunal el 22 de maig, la llista definitiva de persones admeses i excloses el 29 de maig i el resultat provisional de la premiació de mèrits el dia 10 de juny, o sigui, dimecres de la setmana passada. En aquest cas, varen ser admeses, concretament 1, 2, 3, 4, 5, si no m'equivoc, 5 persones, i excloses una persona, que el motiu pel qual diu no té la nacionalitat espanyola, la de qual se val l'edat de la Unió, la qual se val l'estat, perdó, de la Unió Europea, o d'algun estat al qual sigui aplicable la lliure circulació de treballadors en virtut dels tractats internacionals i subscrits per la Unió Europea, ratificats per Espanya, i tampoc té el títol B1 de llengua catalana. Això era la relació que se va publicar definitiva de persones amb masses discloses per participar en aquest tema, aquesta categoria, perdó, de mitjançant concurs de treballadors, treballadores familiars. El passat dia 10, com dèiem, que és la darrera documentació que hi ha publicada d'aquest assumpte, d'aquesta convocatòria com a tal, ha saludat el Tribunal Qualificador en data 2, que se va fer, que diem en aquell cas, el 2 de juny, tot i que se va publicar el dia 10, el procediment selectiu per crear mitjançant concurs, bé, tot el que ja hem dit abans. La presidenta Maritònia Català Galmés, vocal Francisca Palau Bernat, vocal Bel Ortega Sancho i secretària Assumpció Matamales Morell,

però, per tant, no han presentat, entenc, aquest títol acadèmic com a tal, o si se va presentar no es va ser puntuable. Cursos de formació se podia baremar amb un total de 9 punts, el que en té més en té 444, com en aquest cas, després un altre 2,988 i l'altre 0,516 i dos dels quals amb 0. En català que se podria puntuar com a màxim 2 punts, 3 tenen o tingueren 0,5 en base en aquesta premiació i 2 en 0 punts. Així, per tant, dels 5 persones aspirants, la que té més puntuació, repeteix que el que he dit abans, això no va a tema d'aprovat o suspès o tal o qual, sinó que el que té més punts va aconseguir un total de 14,944 punts. La segona persona amb més puntatge baremal, no sé si m'he dit la paraula, 12,288 punts, és a dir, com més de 12, i la tercera, si haguessin de fer un rànquing, tot que no està amb aquest posat així, seria amb 1,016 punts. Després dos dels quals que tenen 0 punts per al total perquè no tenen o si van presentar no era puntuable ni experiència professional, ni institucions acadèmiques, ni cursos de formació, ni català. Segons les bases que se varen presentar en aquell cas. Si més no, de fet, un d'aquests dos que té 0 punts, hi ha un asterisc que diu el tribunal adverteix que la documentació que presenta la persona en DNI tal, la posa molt evidentment no ho diré, diu no hi consta el títol de català exigit, motiu pel qual no s'ha procedit a valorar els mèrits presentats. Diu tal com disposa la base de la convocatòria, les persones interessades disposen del termini de 3 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà, en aquest cas a partir del dia 11 dies hàbils, és a dir, a partir del dia 11 eren 3 dies hàbils, per tant, entenc que acabava aquest dilluns la possibilitat d'esmenes, en aquest cas si volia fer alguna al·legació. Per tant, bé, en aquest cas hi havia això, aquestes 3 persones amb punts, una de les quals que no se'l va puntuar perquè diu que no tenia el títol de català exigit i l'altre que no ha cap asterisc ni res i que simplement posa 0. Això, com dic, és en aquest apartat de convocatòria i bases per tema de treballadors, treballadores familiars de l'Ajuntament d'Artà. I després ja si m'ho anava un poc més enrere, la tercera que havíem publicat així per antiguitat de més actual en Manco és la convocatòria i bases per constituir una borsa de treball de personal laboral temporal d'oficial segona de la brigada i del punt verd del grup AP. Crec que en aquest cas sí que me sona que comentàssim alguna cosa en el seu moment, a nivell 5 del personal laboral de l'Ajuntament d'Artà mitjançant el sistema de concurs. Codi Ofi Brigada 2026, el darrer que hi ha, el darrer document que ha publicat és la resolució de la Constitució de la Borsa que se va publicar després del dia 16. Si anem per tota la documentació que hi ha, les bases de convocatòria se van publicar al BOIP el dia 9 de maig, sempre 2026, evidentment. Llista provisional de persones amb marges excloses i nomenament del tribunal dia 27 de maig, llista definitiva de persones amb marges excloses i modificació del nomenament de tribunal dia 4 de juny, resultat provisional de la premiació de mèrits per constitució de la borsa el mateix 4 de juny, resultat definitiu i convocatòria per dirimir un empat entre dues persones aspirants el dia 10 de juny, resultat del sorteig per dirimir aquest empat i resultat definitiu del concurs el dia 15 de juny de 2026 i la resolució de la constitució de la borsa finalment el 16 de juny en aquest cas. Era un total, diu aquest darrer document, diu atès a la tramitació de l'expedient tal, atès l'acta del Tribunal Qualificador del dia 15 de juny del 2026, que això bàsicament era aquest dilluns, bones decisions al resultat final i es proposa la creació de la borsa de treball amb el resultat definitiu del procediment, per tot això, en base a la llei tal, resolc aprovar la constitució de la borsa de treball de personal laboral temporal oficial segona de la brigada i punt verd, grup AP nivell 5 de l'Ajuntament d'Artà amb el següent resultat. També aquí apareixen els noms, hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9, si no em fallen els càlculs, 9 persones que se va fer el puntuatge com a tal.
El que més va tenir

0: Ni té 8,78 punts, l'altre 10,38, vaig així cap a, de més a mancos, 8,77, 5,58, 2,50, 2,50, 2,50, 2,00 i 1,49. Això és aquesta borsa de treball de personal laboral temporal d'oficial segon a la brigada i Pumbert. Per tant, entenc que a mesura que s'hagin produint o baixes o alguna qüestió, s'anirà tirant d'aquesta borsa per aquesta ordre. Evidentment, la persona que tingui més punts serà la primera en cridar. Si aquesta declina o ja té altra feina, passarà a cridar-se la segona i així successivament, com entenc jo. Això és una cosa ara que m'estic tirant que suposa d'així. En aquest sentit, normalment sol ser així quan se parla de borses, de treball d'alguna administració pública. I, per tant, bé, en aquest cas, per tant, això, s'ha implant que se varen presentar i van acabar sent acceptats totes aquestes persones i van acabar tenint aquests punts i així, per tant, aquest ordre final que diem de la borsa. En aquest cas hi va haver tots aquests empats que diversos empats que per exemple un segonet per aquí diu el publicat dia un moment que si no tanc aquí massa documents oberts i no m'ho vull liar i dir-ho malament. El resultat definitiu de convocatòria per dirimir un empat entre dues persones aspirants que se va publicar dia 10 de juny explicava que diu, sabem bé, també té tota aquesta puntuació i tal, diu, una vegada efectuada l'avaluació definitiva de mèrits, el tribunal constata que existeix un empat a 2,50 punts entre, posa el nom,
1: Radio Horta 107.9.
2: Jo l'escolto. I tu?

Perdoneu-me, m'havia pegat la tos, perdoneu. Això d'estar xerrant, evidentment, podeu entendre. Diu, i entre la calor que fa, això no ajuda. Diu, una vegada efectuada, bé, posava el llistat que diem com a tal de puntuació, que és un poc el que vos hem explicat, tot i que amb aquest empat que també hi havia. Diu, una vegada efectuada això de la documentació de data 10, crec que és 10 de juny, si no vaig malament. Diu, una vegada efectuada l'avaluació definitiva dels mèrits, el tribunal constata que existeix un empat a 2.5, 2,50 punts, entre tal, evidentment els noms no els diré com deia, una persona, una altra persona i una altra persona, ho diré així, perdó. Diu així, doncs, d'acord amb les bases de la convocatòria, en cas d'empat s'han d'aplicar successivament els criteris de desempat següents. Primer, major temps de treball realitzat en la mateixa categoria de l'emissió pública. Segon, major puntuació en l'apartat de titulacions acadèmiques. Tercer, major puntuació en coneixements de llengua catalana. I quart, sorteig en cas, perdó, en cas de persistir l'empat. Diu, a l'efecte de deixar constància la traçabilitat de l'avaluació efectuada i l'aplicació dels criteris de desempat, el tribunal incorpora el desglossament següent referent als aspirants afectats, i explica cada una de les persones aspirants el total de mèrits, que és aquest 2,5, el més és en la mateixa categoria d'administració pública, que tots tenen 0, experiència administració pública 0, tots 3, formació acadèmica n'hi ha un que té 2 i altres 1,5, i a nivell de català n'hi ha 2 que tenen 1 punt i un que en té 0,5. Diu, segons la taula anterior, resulta que el primer criteri de desempat, consistent en la major temps de treball realitzat en la mateixa categoria, l'administració pública, no resol l'empat, atès que les tres persones aspirants s'acrediten 0 mesos i 0 punts en aquest concepte. Així, doncs, en aplicació del segon criteri de desempat, relatiu a la major puntuació en l'apartat de titulacions acadèmiques, l'aspirant tal o té 2 punts, mentre que els aspirants tal i tal, perdó per dir-ho així, tot i que realment és públic, ho podria dir, però bé, obtenen 1,5 cadascun. Per aquest motiu, el tribunal declara resolt l'empat respecte a l'aspirant tal, el primer que diem el que tenia més puntatge, que queda situat per davant dels altres dos aspirants empatats i passa a ocupar la cinquena posició, en aquest cas, de classificació definitiva d'aquesta borsa. Respecte als altres dos aspirants, que també torno a parlar els noms, l'empat persisteix, ja que en dos tenen 0 mesos en treball de la mateixa categoria a l'emissió pública, 1,5 en formació acadèmica i 1 punt en coneixements de llengua catalana. Diuen conseqüència, una vegada aplicats tot el criteri de desempat que preveuen les bases de la convocatòria, el tribunal acorda convocar un sorteig públic per determinar l'ordre de prerrelació entre aquests aspirants a l'efecte d'establir la sisena i setena posició de la borsa. Diu, per aquest motiu el tribunal acorda convocar els dos aspirants a l'acte públic que se realitzava en aquest cas dia 15 de juny, a tal lloc concret, per fer aquest sorteig, per dirimir aquest empat. En aquest cas, diu, es realitzarà mitjançant un sistema aleatori simple consistent en el llançament d'una moneda. Aquestes coses que tota la vida s'ha fet així també se fan a l'emissió pública. Diu, abans d'efectuar el llançament, el tribunal deixarà constància en l'acte de l'assignació següent, que si surt cara a l'aspirant tal i si surt creu a l'aspirant tal. Posa els noms que diem en conseqüència. El resultat del llançament determinarà quina de les dues persones aspirants ocuparà la sisena posició i l'altra persona aspirant ocuparà la setena posició. La no assistència de les persones aspirants convocades no impedirà la celebració del sorteig, sempre que aquest es dugui a terme davant del tribunal qualificador i se'n deixi constància en l'acte corresponent. Això és, com dic, el document que se publicava el dia 10 de juny. En el cas de la documentació que es publicava el dia 15 de juny, especificava que diu, va ser constant l'assignació següent, diu, continuació es procedeix, bé, m'aboto al principi, continuació es procedeix a efectuar el sorteig davant dels membres del tribunal, de tal persona, tac, de l'Ajuntament d'Artai, l'aspirant tal, assent el resultat de cara. En conseqüència, d'acord amb l'assignació establerta prèviament, el tribunal declara resolt l'empat en el següent sentit. En posició número 6, tal persona,
2,5 total de mèrits, i posició número 7 de l'altra persona en també 2,5, per això hi havia aquest empat i se va acabar fent d'aquesta manera. Per tant, amb aquesta cara i creu que moltes vegades segurament heu fet, també se va resoldre així aquest empat en la sisena i setena posició de la borsa de treball de personal laboral temporal d'oficial segona, de la brigada i del Pombart de l'Ajuntament d'Artà.

Funzionari di carrera dell'Ajuntament d'Artea, restringir el personal funcionari de carrera del propi Ajuntament corresponent a l'escala d'administració especial o escala de serveis especials, denominació oficial de policia local, grup C, subgrup C1, codi oficial 2026. Se va publicar la convocatòria el dia 30 d'abril, el BOIP número 55, llista provisional de persones amb meses excloses en el procediment dia 20 de maig, llista definitiva de mesos i exclosos dia 27 de maig, llista o resultat provisional de la fase de concurs dia 8 de juny, resultat definitiu de la fase de concurs dia 15 de juny i avui, dia 18, s'ha publicat la resolució del resultat definitiu del procediment. En aquest cas, ja sé que pel que record ja un dia ja ho varen comentar, evidentment fins en aquell moment el document que hi havia, que només s'havia presentat una persona, en aquest cas de policia d'oficial, de serveis especials d'oficial de la policia local, i precisament diu això, diu, ha vist que el Tribunal Qualificador va acordar atorgar les qualificacions provisionals de procedimental, no es van presentar al·legacions, per tant s'estén que definitiu, per tant la resolució diu aprovar el resultat definitiu del procediment selectiu per concurs de mèrits, bé, tot el que han dit abans, posa el DNI amb alguns asteriscs, nom i llinatges de la persona, de policia local, total punts 22,187. Publicar aquesta resolució a la pàgina web de l'Ajuntament d'Artà, tercer, dur a terme les corresponents contractacions quan sigui necessari, tot de conformitat amb l'ordre establert, donar compte al ple de la sessió que correspongui, així com el Departament de Recursos Humans, i bé, aquí, com era una persona, no hi havia massa història, tot i que, evidentment, el procediment és el que és i s'ha de seguir de manera i bé, una o diverses persones, en aquest cas n'hi havia una, però el procediment, evidentment, havia de seguir fins al final, per tal de determinar el resultat definitiu que se'n derives.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

I són les 8 i 25 minuts, continuem aquí en aquest capvespre a Ràdio Hortam. Recordeu que aquest dissabte, dia 20, és el 24 sopar intercultural organitzat per Hortà Solidari, un any més. Per tant, no hi falteu en aquesta cita, que segur que serà un èxit com cada any, que sempre se solen acabar els tíquets previstos per a l'ocasió. Per tant, bé, és aquesta cita que s'ha de tema com és habitualment a la plaça del Conqueridor, organitzada per Tasso Diari, lògicament amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Hortà, i que on podrem degustar els diversos productes de les diverses regions, països, cultures en general que conviuen al nostre municipi d'Hortà, que també així feim aquesta interculturalitat, ja que això està marcat dins aquesta setmana intercultural, que realment se diu així, però ja engloba 15 dies. Ja sabeu que ara començar precisament el passat dilluns dia 8, per tant, de dia 8 a dia 20 van això aquests més o manco 15 dies, 12, 13, sí, molts programes exactes, però vaja. I bé, en aquest cas, de fet, conclourà així aquesta setmana intercultural. La veritat que sempre sol ser tot un èxit, com vos dèiem. També hi salva aquestes demostracions dels balls típics regionals i també la posterior rifa, que sempre és un dels moments que també sempre sol agradar més, en aquest cas, per l'ocasió. Així que, bé, vos animam a participar-hi. El preu del tiquet inclou la degustació de diversos productes, fins a un màxim establert, i també dona dret a la participació d'aquesta rifa solidària, lògicament també, això ho dic jo, ara m'estic aventurant, però lògicament com tot plegat et solidari, en aquest cas. Per tant, això, no hi falteu, i segur que serà un molt bon vespre, una molt bona ocasió en aquest cas d'aquest sopar intercultural ja en la seva 24a edició a la plaça Conqueridor d'Hortà, organitzada per Tasso Diari i en la col·laboració de l'Ajuntament d'Hortà. No hi falteu, facem aquesta interculturalitat i això, com dic, sempre és tot un èxit. Podem assaborir els diversos productes típics d'aquestes diverses regions, països, cultures, etc. Així com també veure els diferents balls o mostres que ens han preparat des de les diferents també cultures, així ho dic en global, perquè també hi ha comunitats autònomes, per exemple, d'Espanya, vull dir, no tots són països com a tal, que també, o regions d'altres països, sinó que en aquest cas també hi ha comunitats autònomes de l'estat espanyol, que també, evidentment, hi ha persones d'aquestes comunitats autònomes aquí visquent d'Hortà i també, en conseqüència, que diem presents en aquest sopar intercultural.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

I com recordàvem ahir i tants altres dies, recordeu que encara hi ha en vigor, diguem-li així, ara ja, si m'escoltau, qualcú de cal que té cal compres al municipi d'Artà, d'aquestes ajudes que dona la subvenció, si més no, que dona l'Ajuntament d'Artà fins al 30... Bueno, que hi ha de període subvencionable, m'he dit, fins al 30 de juny, i per tant està enfilant la recta final, diguem-li així, d'aquest període subvencionable. Recordem, se tracta dels ajuts per al foment de l'ús de la llengua catalana a les empreses d'Artà per l'any 2026. Ja ho vaig recordar ahir, però bueno, en aquest sentit ho torno a recordar una vegada més. Període subvencionable des de l'1 de juliol de 2025 al 30 de juny de 2026, en diverses línies, retolació comercial i de vehicles, edició o renovació de cartes de cafeteries, bars i restaurants, edició de material de documents administratius i publicitaris, o edició de pàgina web i portals d'internet, en la majoria dels casos amb un 50% de factura, en algun dels casos fins i tot amb el total de factura, amb un màxim de 250 euros en cada un dels casos, si més no, o si tot és en català, o si el català és l'idioma preferent i hi ha altres versions idiomàtiques, se subvenciona la part del català amb un màxim de 150 euros. Tot està especificat a les bases pertinents, a les bases generals, a les específiques i convocatòria de 2026, i la sol·licitud i formularis tot plegat a la pàgina web de l'Ajuntament d'Artà, artà.cat. També ja sabeu, teniu els telèfons 971-82-95-95, extensió 206, a 689-926-669, al correus electrònics meperez@arta.cat o promocioeconòmica@arta.cat.

També, com vam explicar l'altre dia, també hi ha la convocatòria, en aquest cas és una cosa nova de fa pocs dies, convocatòria de subvencions per a la neteja i el condicionament de trams de torrents en explotacions agrícoles i ramaderes de les Illes Balears. És a dir, com dic, ja ho vam explicar una mica més en detall, però per fer una recordança ràpida, se tracta de si algú té explotació agrícola o ramadera just al costat d'un torrent o li passa el torrent per enmig de la finca que té explotació agrícola i o ramadera, és a dir, una la cosa, l'altra o les dues, pot demanar aquestes subvencions per fer neteja i acondicionament d'aquestes voreres que diem referent als torrents, el torrent en aquest cas que li passaria evidentment per de vora, per mig o per cada cas com sigui aplicable. Entenc que això ja sí que és també persones concretes, si més no, però si és algú dels casos del que mos escoltau o si coneixeu qualcú que pugui ser el cas, li podeu comentar que pot accedir en aquesta, sempre que són complets, quin evidentment els requisits que se demanen, això sempre en qualsevol convocatòria, pot intentar accedir en aquesta convocatòria de subvencions. Això en aquest cas ja sí que... Lo d'antes era l'Ajuntament d'Artà. Això, perquè quedi clar, és el govern de les Illes Balears, tot i que evidentment l'Ajuntament d'Artà en fa la promoció en aquest sentit de denunciar-ho i recordar-ho, perquè entenc que qualsevol ajuda sempre és bona, i quan se tracta de tema de torrents i tal, de com és net i acurat, les condicions millors possibles, evidentment, podem evitar desgràcies o minvar les desgràcies. Sempre que sigui possible, evitar les desgràcies. Però, bueno, també en ocasions pot ser el següent, l'altre que deia, i per tant també ho vull dir així. Per tant, això, en aquest sentit, se va publicar el BOIP número 71 de dia 6 de juny. A la pàgina web de l'Ajuntament d'Artà.cat hi ha un accés directe en aquest BOIP. Si teniu algun dubte, podeu contactar amb l'Ajuntament que vos resolgui el dubte en qüestió. Si voleu contactar directament amb el govern de les Illes Balears, amb el departament corresponent, que en aquest cas és la Conselleria del Mar i del Cicle de l'Aigua, com a tal, també evidentment vos derivaran a qui calgui per ajudar-vos amb aquesta qüestió. Se destina un total d'un import inicial de 300.000 euros, que això evidentment a nivell de totes les Illes Balears, no només aquí a Artà, ampliables, diu, segons les disponibilitats pressupostàries, per tant tot depèn, però bueno, de manera inicial 300.000 euros, que no és poc, tot i que sí que és veritat que sempre com més millor per qualsevol cosa, però bé, al final s'han de repartir els doblers i evidentment arribar a cada cosa on se pot arribar. En aquest cas l'òrgan competent és la Direcció General de Recursos Hídrics i, com dic, se destina aquesta aportació inicial de 300.000 euros. Ho vaig llegir l'altre dia, però bueno, ara aquí que alguna altra cosa que sigui important, per exemple, repetir, estava revisant les actuacions subvencionables, diu el punt quart de la convocatòria, diu, tenen la consideració d'actuacions subvencionables aquelles intervencions destinades a la neteja i condicionament dels trams del torrents integrats en la xarxa hidrogràfica de les Illes Balears, amb la finalitat de garantir-ne el correcte funcionament hidràulic, mantenint-los lliures d'obstacles, millorant la capacitat de desguàs, estabilitzar el talús ós i prevenir processos d'erosió o degradació. Subpunt 2, i les actuacions subvencionables poden incloure intervencions a la zona de servitud, és a dir, franja de 5 metres d'amplada contigua a la llera, sempre que aquestes actuacions es duguin a terme en parcel·les integrades en l'explotació agrícola i o ramadera del sòl sirant, o bé disposin de l'autorització expressa del titular o propietari. S'exclou la zona de domini marítim terrestre, atès que no forma part del domini públic hidràulic, i diu, només són subvencionables les actuacions que no s'hagin iniciat amb anterioritat a la resolució de concessió i que comptin amb la corresponent acta de no inici. Per tant, també, primer informar-vos. No comenceu per començar si teniu alguna cosa prevista, demanau, perquè això no fos cosa que comenceu aquí ara a arreglar, de dir, tenc aquesta
aquesta qüestió possible i vaig arreglar i després demanar la subvenció, sinó que primer informar-vos i després ja vos diran si podeu iniciar o no, si heu d'esperar o com heu de fer, perquè tal vegada podria ser que primer vos haguessin d'aprovar i després ja s'hi executar, o a l'inrevés. Ja s'hauria en cada cas, evidentment cada cas és diferent, i per tant depèn en aquest cas del govern de les Balears, de la Direcció General de Recursos Hídrics, per ser més exactes, que vos determini quin és el procediment en el vostre cas concret. Diu, poden ser, ho vaig explicar l'altre dia però ho torno a recordar, diu, poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques, agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica que siguin titulars d'una explotació agrària inscrita en el registre d'explotacions agràries, en REA, o en el registre d'explotacions ramaderes, en REGA, i que el tram del torrent sobre el qual ha fet l'actuació travessi l'explotació o hi confronti, com vos deia abans, ja sigui que travessa pel costat o bé la travessi. Diu, per la comprovació de la condició del beneficiari, es podrà autoritzar la Direcció General de Recursos Hídrics a fer les verificacions oportunes en aquests diversos registres, ja sigui explotacions agràriques o explotacions ramaderes. En cas de denegar aquesta autorització, el beneficiari haurà de presentar un certificat del propi REA o de la REGA, el cas en què sigui aplicable, a bon consti de la titularitat de les parcel·les que són travessades o que confronten amb el torrent. I diu, per tal d'afavorir la participació de les microexplotacions, es permet l'escripció de contractes o altres acords de naturalesa jurídica privada que atribueixen drets suficients per executar les actuacions subvencionables subscrits entre els titulars d'explotacions agràries i o els propietaris dels terrenys afectats. En aquest cas, hi haurà un únic sol·licitant que haurà de complir el requisit d'inscripció en el REA

amb un import de 4,74 euros per metre quadrat. Desplaçament i neteja de lleres amb mitjans manuals o mecànics, 2,26 euros per metre quadrat. Extracció de rizomes amb mitjans mecànics, 8,70 euros metre quadrat. Després retirada i recollida de residus no contaminants, és a dir, restes vegetals, RCD, electrònics, etc., 26,49 euros metre cúbic, en aquest cas. Revegetació, 15,60 euros metres quadrats. Després l'apartat que entenc que pel cost que s'alça més també l'import és més. Reconstrucció de mur de pedra en sec, l'import que se pot destinar seria 146,22 euros metre quadrat. I després hi ha diversos apartats en subapartats conseqüents de gestió de residus. En primer cas de gestió de residus, residus vegetals 23,40 euros per tona, evidentment el seu derivat com a tal. Gestió de residus RCD barrejats o contaminats 58,91 euros per tona. Gestió de residus, residus electrònics en RAE 71,14 euros per tona. I gestió de residus, residus amb amiant, en aquest cas 0,78 euros per quilogram, en aquest cas. Diu, per tal de poder sol·licitar la subvenció, s'han de demanar actuacions per un import mínim total de 5.000 euros. Per tant, si algú les actuacions no arriben a aquest mínim, no podrà accedir-hi, si més no s'entén que perquè les actuacions valguin la pena, entenc, i ara ho dic així a les meves paraules. Diu, la subvenció màxima, que també sempre sol establir, evidentment, per tal que hi hagi com més beneficiari millor, diu, la subvenció màxima per a beneficiari i sol·licitud és de 100.000 euros. Per tant, bé, un poc amb aquestes bases i tot el que ja vam explicar l'altre dia, i si més no, el que s'escau com a tal és el que està publicat al BOIP, que és el que preval en tot cas, del BOIP del passat dia 6 de juny de 2026, en aquest sentit, si teniu un torrent que vos travessa la vostra explotació agrícola i o ramadera, passa pel vostre costat, just costat, podeu accedir a aquestes ajudes, o demanar, intentar demanar aquestes ajudes, subvencions del Govern de les Illes Balears, del Consell del Mar i del Cicle de l'Aigua, passament de dates de la Direcció General de Recursos Hídrics, i per tant, això podeu demanar la informació pertinent, si és el vostre cas, i ja vos diran com procedir, si més no. Si també teniu dubtes, entenc que si vos farà un contacte amb el departament, supos que en aquest cas deu ser de Medi Ambient, vull pensar, de l'Ajuntament d'Artà, supos que també vos diran o vos sabran establir que és que. També és important recordar, ara que ho estava així fent una ullada ràpida, que el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de juliol de 2026, tot i que, com vos dit sempre, intentava no esperar el darrer dia, perquè després sempre hi pot haver, és que me falta un document, o falta això altre, sí que perquè sempre se vos demana, quan presentau la documentació, si falta alguna cosa, l'organisme com a tal la té l'obligació de demanar-la, evidentment, però per evitar, evidentment, més demores i més espera, evidentment, si ja ho aportau tot el que hagueu de portar en el moment concret, evidentment, molt millor o més ràpid podria ser la tramitació de l'expedient. Per tant, en aquest cas, però bé, si no hi ha temps, fins al 31 de juliol de 2026, de cara a aquesta convocatòria, s'entén.

I com sempre enfilant recta final amb el tema de meteorologia. Ara, quan són ja les de 9 i 4 minuts, tenim cel serè, 26 graus centígraus, sensació tèrmica igual de 26, per tant, sense ben igual en aquest cas. Dius, textualment avui, l'altre dia de calor, en aquest cas ara diu agradable. En el meu cas, aquí de dins, vos puc assegurar que no sé si m'és agradable amb aquesta calor, però bé, ho deixarem així. Màxima d'avui, els 29,2 graus. Ha arribat el termòmetre d'aquesta estació de Molineu d'Artà, segons balearsmeteo.com. Ha estat a les 14:53 minuts, és a dir, poc abans de les 3 d'avui migdia, dit de qualque manera. Per altra banda, la mínima, el manco fins al moment, ha estat de 16,8 graus a les 6:26. Per tant, diríem, rondejant com sempre el més proper, diríem que temperatures avui entre els 17 i els 29 graus, el manco a través de balearsmeteo.com, l'estació de Molineu. Repeteix, com dit sempre, depèn de la zona concreta, del mesurador que quin sigui, en fi, a vegades pot variar un grau 2 de on estigui l'estació meteorològica, o bé, en fi, per això dic, si vosaltres teniu i vos marca un poquet diferent, si no vos marca excessivament diferent, no passa res. Nosaltres ens hem de passar amb estacions que ens donen informació oficial i, per tant, bàsicament acudim en això. Com us ho deixem veure, estan les dades que hi ha obertes quan no falla, 24 hores al dia, i per això ens permet saber-ho en tot moment i de més. La temperatura mínima d'avui, ja he dit 16,8 graus, la d'ahir va ser de 15,1, per tant, avui temperatura mínima més alta, com veiem. De fet, també en part també se notaria, diguem-li d'alguna manera. En canvi, la màxima sí que ahir va quedar amb 32,6 graus, avui hem dit 29,2, per tant, en aquest cas, com veiem, certa diferència de màxima. No hem arribat a les temperatures d'ahir, ni tampoc les de desposir, que ja me'n llegeixi, que dia 16 va ser dimarts. De moment, el manco, la temperatura màxima més alta del que duim de juny, aquí a Artà, amb 32,8 graus centígraus. Per altra banda, la mínima més baixa la segueix el dia 12, que això era divendres de la setmana passada, amb 12,9 graus centígraus de mínima. Va ser la mínima més baixa del que duim de juny d'enguany. La màxima més alta, ja he dit, dia 16, després ahir en 32,8. En conseqüència, amb això i tot l'altre, de mitjana, la mitjana més baixa és de dia 5, en aquest cas, no dia 12, sinó que dia 5, amb 19,8 graus centígraus de mitjana més baixa. La mitjana més alta la trobam en dia 16, aquí sí que coincideix que hem amb aquests 24,4 graus de mitjana, en conseqüència mitjana més alta que diem del coduïn de juny. Per tant, això, temperatures mitjanes entre els rondejant, diríem, entre els 20 i els 24 graus i mig, per dir-ho d'alguna manera així, mig rondejat, que tampoc ha rondejat del tot. En quant al vent, tenim ara mateix est-sud-est, 8 km per hora, en ràfegues de 9,3, la màxima ràfega d'avui 24,1, a les 13:20, a la 1:20 d'avui migdia. La màxima ràfega mensual continua la de 41,8 del passat dia 10 de juny, que això era dimecres de la setmana passada. En aquest cas, això, aquests 41,8 km per hora. Els darrers dies s'ha quedat amb una vintena de quilòmetres per hora. Per exemple, ahir 22,5, després ahir 20,9, l'anterior dia 25,7, així, com veus, més o menys això, amb una vintena de quilòmetres per hora, aquests darrers dies amb el tema del vent. Pel que fa a la humitat, ara mateix el 76%, la robada al punt del 21,3 graus centígraus, el baròmetre en el 1.016,3 hectopascals, i tendència baixant a poc, però ja l'índex d'ultraviolat 8,8 per avui i també igualment 8,8 per demà, dins l'escala molt alt. Pluja, ja sabeu que 0, de moment res, té tota la pinta de, no sé si acabar el mes igual, però molt probablement, però bé, de moment direm que 0, total anual en conseqüència seguim amb els 255,6 litres per metre quadrat.
El MNAC pel dia d'avui sortia el sol a les 6 i de 8, així estava previst. La posta del sol està prevista per les 21 i de 7, poc antes de les 9 i 20 d'avui vespre. Posta i una a les 0000, xifra horària ben exacta. I sortia la lluna a les 09:55. Tenim lluna creixent, un 18% il·luminada.

I en quant a la predicció, continuem en aquest cas amb el bon temps previst per als propers dies. Cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, tant pel que queda d'avui com bueno, els següents dies sí que amb alguna presència de núvols, però vaja, en principi amb el 0% igualment. Si anem per parts, precisament això, el que queda d'avui cel descobert 0%, vent de l'est en torn a 10 km per hora. Pel que fa a demà divendres, primeres hores cel descobert, després ja el dematí passa poc anuvolat, continua així de cara al capvespre i darreres hores en cel descobert, 0% de possibilitat de pluja. Temperatures entre 9 i 33 graus, vent que començaria a l'est en 15, dematí sud-est en 20, en ràfegues màximes de 40, cap vespre sud-est en 15 i darreres hores de nord-est en 10. Com veiem, aquí ja sí que el dematí marca aquestes ràfegues màximes, tot i que de 40, però sí que és dels primers dies de fa ja temps, com veiem, que marca ràfegues màximes. Molts altres dies el deixa sense res que diem com a tal, per tant que no arriben aquestes xifres de ja prestar-hi atenció, que he dit sempre, en certa manera dit així. De fet, la resta de dies següents no hi ha cap dia que marqui ràfegues màximes. Però bé, anem per parts. Per dissabte, dia 20, possibilitat de cel poc anuvolat, 0% de possibilitat de pluja, temperatura de 9,33, per tant ben igual que el dia anterior, el divendres, i el vent en aquest cas sí que giraria de l'est entre 15 i 20 km per hora. Passaríem a diumenge 21, en cel poc anuvolat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures també ben igual, de 9,33, per tant sense canvis, tant divendres, dissabte com diumenge marca la mateixa temperatura. Recordem que dies abans molt marcava una certa pressió a l'alça, ara la cosa canvia en aquest sentit, que en part ja va bé, en part, si ho miram així, però bueno. I el vent per diumenge seria sud-est en torn a 15 km per hora. Pel que fa a dilluns 22, seguiríem amb aquest cel poc anuvolat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures de 9,36. Aquí sí que hi ha pujada de 3 graus de màxima per dilluns, per tant aquí ja atenció, i el vent seguiria sud-est en torn a 10. Passaríem a dimarts 23, aquí tornem al cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatures possibles entre 20 i 34 graus, és a dir, pujada d'un grau de mínima, baixada de 2 graus de màxima, vent de nord-est en torn a 5, i dimecres 24, cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatures de 9,34, baixada d'un grau de mínima, en aquest cas vent de nord-est en torn a 10 km per hora. Per tant, com veiem, 0% de possibilitat de pluja en tots els dies, i majoria sí que de cel poc anuvolat, en algun moment en cel descobert, però vaja, repetit, 0% de possibilitat de pluja en tots els dies. A nivell de temperatures, si mirant la mínima, de 9 graus pràcticament cada dia, amb excepció de dimarts amb els 20 graus, l'únic dia que canvia la mínima, la resta de dies de 9. I si mirant la màxima, tenim els 33, que ja he dit divendres, dissabte i diumenge, que puja als 36, pujada per dilluns, aquí és aquí on ara està la qüestió, per després baixa els 34 per dimarts i manté els 34 per dimecres, per tant diríem que màxima més alta el tindríem dilluns amb aquests 36 graus, dels dies com a moltes hores d'ara l'emet, si més no. I en quant al vent, demà matí pot arribar en aquestes ràfegues màximes en torn a 40 km per hora amb vent de sud-est. Seria la cosa quan podem prestar una mica més d'atenció. De cara a demà i passat demà hi ha alertes grogues per tema temperatura, tant a la zona nord i nord-est de Mallorca, on mos engloba l'EMET, com en el centre, bueno, en aquest cas no se diu interior de Mallorca, com a la zona que anomena sud de Mallorca, que va, diguem-li així, des d'Andratx, per dir-ho d'alguna manera, fins a... no sé on deu ser això, però bueno, un poc antes de Santanyí, entre Llumajor i Santanyí, és que clar, costa de definir-ho exacte. I bé, en aquest cas, aquestes tres regions, diguem-ne, meteorològiques, hi ha alerta groga pel que fa al dia de demà per tema temperatures. En canvi, la zona Serra Tramuntana i la zona
que anomena llevant, que en aquest cas no estem integrats, que habitualment anomenem el llevant de Mallorca, i sí, a nivell meteorològic ja m'he explicat diverses vegades que no és així. En aquest cas no hi ha alertes activades a nivell de temperatures ni de cap altra cosa, però vaja. En el cas de dissabte, per dissabte dia 20, sí que tant la zona nostra, diguem-ne així, de nord i nord-est de Mallorca, com la zona interior de Mallorca, però en aquest cas també la serra, la zona de Serra Muntana, zona meteorològica que diem Serra Tramuntana, segueix amb aquesta alerta groga per altes temperatures, i en el cas de la zona meteorològica, ho dic així, no sé si ho dic bé, però bueno, perquè m'entengueu, sud de Mallorca, que on dic va des d'Andratx fins a això, fins entre un punt entre Llucmajor i Santanyí, supos que passant per Campos, de passar un poc la mar menys el tall, en aquest sentit, en aquest cas puja alerta taronja, per tant, de cara a dissabte, això, per tant, atenció en aquest sentit en aquell, per aquella zona. En el cas de la zona meteorològica del Llevant, és l'única zona que no hi ha alertes actives de moment al Manco per dissabte. Repeteix, de cara a divendres, en el nostre cas, bàsicament d'alertar, seria tant per divendres com per demà divendres, que diem, com per dissabte, alerta groga per altes temperatures. Alerta groga, repetim, no taronja. La taronja és dissabte i per la zona de Palma, per entendre-ho així. Diu el detall, diu la nostra zona nord i nord-est de Mallorca, diu amb valors de 37 graus centígraus, nivell d'avís perill baix, probabilitat entre un 40 i un 70%, zona d'avisos nord i nord-est de Mallorca, hora d'inici, en aquest cas, per exemple, de cara, si mirem dissabte, seria de dissabte a les 12 fins a les 8 del vespre. Si mirem demà divendres, també seria el mateix, des de tot el migdia a les 20 hores. En aquest cas amb 36 graus de temperatura. De cara a dissabte seria els 37, el valor de temperatura màxima pel qual s'activa aquests avisos, o les activa, si més no, l'Agència Estatal de Meteorologia, quan ha hagut d'iniciar els AMET.

I bé, així posam el punt i final en aquest programa d'avui de Capvespres de Ràdio Artat. Com he començat una mica més tard, acabo una mica més tard, així com penso una mica. Són les 9 i 22 minuts, avui m'he passat una mica, però bé, també entremig estava cercant. És que hi ha poques notícies a nivell local i també insular i autonòmic rellevants per la nostra zona a coses considerables. I massa greu, perquè també a nivell d'entrevistats en ocasions se me'n fa difícil. Però bé, aquí estem i intentant fer el millor possible i el millor que sé, demanant les pertinents disculpes, si més no. Així que res, així posam el punt final en aquest programa d'avui de Capvespres de Ràdio Artat. Seguim. En aquest cas he de dir que no sé si demà com ho tindré la cosa, si podré fer més curt, més llarg o què. Per tant, ja veurem com ho puc planificar. I res, com sempre vos dic, espero que tingueu, i així vos ho desig, molta salut, salut i moltíssima més salut. Adeu a tots, que acabeu de passar un molt bon cap vespre i el demà de matí que vos sigui lleu també amb aquesta calor, que vos sigui suportable, si més no. Així que, ara sí, adeu a tots. La

0: Exacte.
1: No? Ofici, sí.
2: Pues, la veritat, passar un poc desapercebut, anar al meu rotllo, deixar una mica de banda tot el tema de les xarxes socials i...
3: Clar, és que quan has de fer promoció per un nou disc, has de...
4: Intentava connectar amb IB3 i pensant que hi havia informatiu i ara han actualitzat l'aplicació, així que demano les pertinents disculpes en aquest cas, si més no.

0: i evitar-ne la conversa genera sovint més patiment i incomprensió.
1: Si ho treballàvem ara com amb els adolescents, entenem que ells creixeran siguent uns adults més saludables, poguent entendre de forma natural què ha que demanar. Si l'altre té pena i vol plorar, si vol que l'acompanyem, si vol que anem a casa seva a fer deures avui hora baixa perquè està trist perquè ha perdut la seva mamà.
0: Entre les iniciatives desenvolupades hi ha hagut la creació d'un mural sobre les experiències que els alumnes voldrien viure abans de morir i una bústia on han pogut dipositar cartes dirigides a familiars o persones estimades que ja no hi són. També han après com els silencis, l'empatia i l'escolta són claus per acompanyar les persones que han perdut un ésser estimat. Són na Laura Canyelles, de tercer d'ESO, i en Blai González, de segon.
2: Pues ajudar-lo, demanar-li com se sent, fent activitats un poc perquè se distregui un poc. Al final és ajudar-lo, que senti que estàs allà i que no està tot sol.
3: Bueno, jo he tingut morts, però mai com que he arribat a xerrar d'això i el que projectes com que he pogut sentir-me lliure de poder dir la meva opinió.
0: El projecte també ha format els docents perquè puguin acompanyar millor l'alumnat davant situacions de pèrdua. És la directora de l'IES, Pilar Molines.
4: Intentam acompanyar l'alumnat en què pugui expressar, facilitam també a l'equip docent, que és el que treballa amb aquest alumne, aquesta informació, perquè se tingui en compte aquest possible malestar, i també, si és necessari, doncs, se treballa a classe a l'hora de tutoria, perquè se pugui expressar o no, sempre comptant amb l'opinió de l'alumne.
0: Les investigadores esperen ara que les conclusions de Compass, que seran publicades properament, serveixin per consolidar aquest tipus de... per afrontar el dol de manera saludable.
5: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
6: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i compra els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
5: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
7: El cantant mallorquí Jaume Anglada ha comparegut avui als jutjats de Via Alemanya de Palma en relació amb l'accident de trànsit que va patir l'agost de l'any passat.
0: Els fets es remunten al 8 d'agost del 2025, quan Anglada circulava amb moto per l'avinguda de Joan Miró i va ser atropellat per un cotxe conduït per un jove de 20 anys que va ser detingut hores després al seu domicili. A conseqüència de l'impacte, el cantant va patir ferides greus i va romandre prop de 2 setmanes ingressat a la unitat de cures intensives de l'Hospital Son Espases. Posteriorment, va passar a planta i va rebre l'alta hospitalària a principi del mes de setembre.
7: I ja està plenament operativa la campanya antiincendis. A la comunitat que enguany tindrà una novetat important, una unitat de dron d'alta tecnologia que enviarà imatges en temps real i que s'incorporarà a l'operatiu format per 350 professionals de l'IBANAT, del Servei de Gestió Forestal i del Cos d'Agents de Medi Ambient. La presidenta Marga Proens ha presentat avui el dispositiu fent una crida a la prudència i a la precaució i ha recordat que el 90% dels incendis forestals tenen un origen humà.
8: Permet obtenir imatges en temps real, detectar punts crítics, identificar punts calents i facilitar informació clau en els responsables de l'extinció. Això permetrà proporcionar al director tècnic de l'extinció informació rellevant per a la seva presa de decisions, especialment durant la nit, quan els mitjans aeris convencionals no poden operar.
7: Aquest operatiu disposarà també de 5 helicòpters amb tancs d'aigua incorporat, 2 avions amfibis i un de vigilància.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. El president estatal Pedro Sánchez obre la porta per primera vegada a una convocatòria d'eleccions anticipades. Diu que és una possibilitat si no tiren endavant els pressupostos, unes eleccions que en tot cas serien l'any que ve.
2: El president assegura que hi continuen treballant, però no descarta cap opció. Són declaracions de Sánchez des de Brussel·les.
3: Si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis. Pero sobre hipótesis yo no me quiero pronunciar, porque efectivamente ahora estamos en la elaboración de los presupuestos, en su presentación, en su defensa y en su negociación.
2: Sánchez també ha expressat el seu suport i confiança cap a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i també les seves filles pel cas Plus Ultra.
1: Hi han estat detingudes 7 persones i desmantellats 9 punts de venda de droga a Son Banya.
2: El dispositiu amb més d'un centenar d'agents de la Policia Nacional i la Policia Local de Palma ha permès intervenir diverses substàncies estupefaent, doblers en efectiu i esbocar 7 punts de venda de droga. El major Toni Ramis, responsable de Seguretat Ciutadana de la Policia Local, assegura que l'operació contra infraccions urbanístiques anirà més enllà.
4: Volen aixecar acta, ja que som aquí, han decidit aixecar acta de totes aquelles infraccions urbanístiques que tinguis poblat, totes aquelles infraccions urbanístiques que detectem per poder tenir unes actuacions futures amb aquest aspecte. No? Ens interessa saber exactament què és el que s'ha construït il·legalment i per actuar en un futur.
1: I els tècnics de Sant Antoni de Portmany investiguen amb el Consell d'Eivissa si la sanció de 300.000 euros proposada pel responsable de la macrofesta il·legal podria ser superior per haver-la celebrat en una casa en sòl rústic.
2: L'equip de govern ha fet balanç avui dels 3 anys de legislatura. L'Ajuntament insisteix que aquestes festes suposen un risc per a la seguretat i convivència. Per això, diuen, es mantindran vigilants per evitar que es repeteixin.
1: La presidenta del govern defensa l'actuació del president del Consell de Mallorca sobre el suposat ús irregular de vehicles oficial per part del vicepresident Pedro Bestard.
2: Però ens considera que Llorenç Galmés ha fet el que està al seu abast després que hi es conegués l'informe de l'entitat insular.
5: Jo crec que el president del Consell de Mallorca ha fet el que estava en les seves mans. Ha demanat un informe, el Consell ja ha dit que farà cas en aquestes recomanacions, per tant, el que fa el president del Consell és fer cas en aquest informe que s'havia demanat.
2: Més per Mallorca sol·licita la compareixença urgent de Galmés perquè expliqui quines decisions fa comptes prendre.
1: El govern es compromet a revisar el decret de mínims per millorar les condicions laborals de les treballadores de 0 a 3 anys.
2: En una reunió al Consolat de Mar, el conseller d'Educació, Antoni Vera, s'ha compromès a portar els recursos econòmics necessaris perquè l'equiparació salarial del col·lectiu que dimarts passat va fer vaga, un anunci que celebra la portaveu de la xarxa 03, Noelia Jiménez.
6: Que el decret de mínims de ràtios aprovat per l'anterior govern no compleix les expectatives ni la realitat, no té en compte la realitat del 03 a les Illes Balears.
7: Ens han sentit escoltades, aquesta consciència per part de lo que suposa 03. La conselleria s'ha compromès a revisar totes les nostres línies vermelles.
1: Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
0: Informatiu vespre. Esports.
1: Esports que Xisco Ribas, començant parlant de Vedat Muriqi, que arribarà avui vespre a Turquia per firmar amb el Fenerbahçe.
8: El club turc ha confirmat que hi ha un acord de principi amb el davanter del Real Mallorca i que aquest arribarà a les 9 del vespre a Istanbul per ultimar el seu fitxatge. Així ho ha comunicat el Fenerbahçe a les seves xarxes socials, on també ha esmentat que Muriqi es sotmetrà als controls mèdics per a completar l'última fase de les negociacions de transferència, un fitxatge que s'ha tancat per uns 15,5 milions d'euros i des que el Mallorca rebrà aproximadament 12. Per tant, finalitza així l'etapa del Pirata com a mallorquinista després de 4 temporades i mitja amb un total de 155 partits, 58 gols i 12 assistències. I un altre punt, perquè Pablo Maffeo també ha firmat avui el seu contracte com a jugador de l'Olympiacos. Continuem amb més actualitat del Mallorca perquè l'entitat vermella continua pendent del futur de Martin de Micheli. S'espera que el Leipzig de la Bundesliga pagui la clàusula de 2,5 milions d'euros per l'entrenador argentí i més encara tenint en compte que ahir el club alemany va destituir el seu tècnic. Fa 6 dies des de que aquesta situació envolta el club i encara no hi ha hagut resolució. De fet, el moviment mallorquinista ha publicat avui, hora baixa, un comunicat criticant el silenci que està mantenint el Mallorca. I d'altra banda, l'Unió de Penyes Mallorquinistes s'ha reunit avui, hora baixa, amb Alfonso Díaz, cap de negoci del club, amb l'objectiu d'analitzar la situació del club després de la finalització de la temporada i abordar també diverses qüestions d'interès per als aficionats. Sigui com sigui, el club vermell continua sense tenir assegurat cap substitut per De Michelis. El darrer nom en agafar més força és el de Luis García Fernández, que suma així a la llista formada també per Luis Carrión, García Pimienta, Alessio Lichi o el mallorquí Albert Riera. Pel que fa al Mundial, la selecció espanyola ha entrenat avui hora baixa per continuar preparant el segon partit de la fase de grups. El de Luis de la Fuente cercaran una victòria diumenge a les 6 de l'hora baixa contra l'Aràbia Saudita. Pel que fa als altres grups, Portugal va debutar amb empat a 1 contra la República Democràtica del Congo, un partit en què el mallorquinista Samu Costa va quedar a la banqueta sense disputar cap minut, i qui s'hi va jugar, i de fet tot el partit, va ser Johan Mojica a la victòria de Colòmbia per 1-3 contra Uzbekistan. D'altra banda, Anglaterra va golejar 4-2 a Croàcia amb 2 gols de Harry Kane, i Ghana es va imposar per 1-0 a Panamà. I per avui, en aquest moment, la República Txeca està guanyant per 1-0 contra Sud-àfrica al minut 75, i després, a les 9 del vespre, Suïssa s'enfrontarà a Bòsnia i Herzegovina, a les 12 de la matinada, Canadà contra Qatar, i a les 3, la Mèxic de Toni Amor contra la Corea del Sud de l'exmallorquinista Kang In-Lee. Pel que fa a l'Atlètic Balears, tant l'equip masculí com el femení continuen confeccionant les plantilles per a la pròxima temporada. El conjunt femení de la segona federació ja ha fitxat 2 futbolistes, les defenses Roxane Bolduc i Elena Vives, i ha renovat també una part important del bloc de la passada temporada. El tècnic Miqui Mallans ha valorat els primers moviments en aquest mercat d'estiu.
9: Tenim un equip que és vera que el que renovam d'aquí ja fa anys que està en el nostre club, en el nostre equip, però amb aquests 2 fitxatges és un poc això, també no només present i rendiment, que puguin sumar minuts i anys i, per què no, ascensos de categoria, i que puguin estar amb nosaltres, aprendre a millorar i ajudar-nos a créixer primer nosaltres com a club i nosaltres a elles també a nivell individual.
8: I pel que fa a l'equip masculí, ha iniciat ja la renovació al vestidor, començant en la banqueta amb Òscar Troy al capdavant de l'equip. El club continua fent feina per crear una plantilla que pugui d'una vegada assolir l'objectiu de l'ascens. El seu nou entrenador està molt content dels seus primers dies com a balearico.
10: Y esperamos estar a cubrir las expectativas que tienen con nosotros, porque en serio, es muy bonito escuchar lo que he escuchado en estos 10 días y sobre todo con esas emociones que hemos pasado en cambio de club y tal, pues oye, pasando, porque emocionalmente y personalmente pues nos llena muchísimo. Máxima dedicación, máximo respeto por lo que estamos haciendo, por los colores que defendemos en el día de hoy, que es algo más que ser entrenador de un equipo.
8: De fet, l'Atlètic Balears ha anunciat avui el fitxatge de l'aragonès Álvaro Martín. El defensa de 26 anys arriba procedent del Terrassa. I qui vol pujar a aquesta mateixa categoria és la penya esportiva. El conjunt pitius es juga l'ascens a la segona ref aquest dissabte contra l'Arenas Armilla. I el migcampista Marc Fraile és l'únic supervivent a la plantilla del darrer ascens des de Santa Eulària ara fa 7 anys. L'escoltam.
11: En aquest equip d'ara se veu reflexat el mateix, no? Gent jove que té moltes ganes, contrastat també amb gent que té alguna experiència, i bueno, jo crec que això se nota dins del camp. Tenim la sort de poder jugar als 8, que s'agraeix, perquè hem passat molt de diumenges aquí a les 12 i se passa malament amb aquesta calor en aquests moments.
8: A l'enfrontament d'anada disputat a Granada, el resultat va ser d'empat a 1. En bàsquet, Falunian no continuarà al Figui Mallorca la pròxima temporada, i la jugadora Elena Puello descansa a l'illa després d'una gran temporada a Saragossa i del seu fitxatge pel València Bàsquet. La mallorquina, que recupera d'un dolor al peu, confia poder jugar al Mundial.
12: Ojalá poder entrar en esa lista y poder vivir eso. Y creo que es un año también especial, pues por todo este cambio que hay ahora de generaciones.

0: pues puede ser bonito y pues creo que daría bastante bien, pero bueno, aún queda.
1: Que el Mallorca jugarà aquesta pròxima temporada a la Superliga 2, la segona categoria nacional. L'equip mallorquí va signar un any per emmarcar, guanyant la primera divisió nacional. Escoltam el seu entrenador, Sam Asensio.
2: Ha estat extremadament difícil. Sembla, ara quan veus el resultat a temps passat i veure que has guanyat pràcticament tots els partits i has només tingut una derrota, sembla fàcil, però no, ha estat un treball bastant dur, sobretot per set jugadores han hagut de patir molt, han tingut una temporada un poc irregular en molts moments i després han fet una pinya, una unió brutal que ens ha dut fins al campionat. Certes és que molt content de la temporada històrica.
1: I en voleibol, posar en punt final a la informació esportiva d'avui vespre.
3: Gràcies, Xisco. De 9 minuts per arribar a les 8.
4: Chico, al lío, pide un crèdit.

0: Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
1: Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: La campanya de bons comerciants de les Illes ha arrencat avui amb bona acollida per part dels clients a Palma. Avui matí han estat molts els residents que han aprofitat les primeres hores els descomptes per comprar en algun dels petits comerços adherits, més de 1.200 en aquesta edició. Alguns esperen fer fins a un 50% més de caixa gràcies a aquesta iniciativa que serà vigent fins dia 31 de juliol. Laura Marcos.
1: És una de les principals eines de suport al comerç de proximitat i els comerciants esperaven aquest dia tant com els clients. Com ja ha passat en altres edicions, el calçat és un dels productes que tenen més èxit. El propietari de Neus Palou, Miquel Riera, ho sap i avui matí ja estava preparat per rebre molts més clients del que és l'habitual.
2: Claro, si gent si mateix té avantatges perquè de cada 40 euros pues, en paguen 20. I si poden aprofitar l'oportunitat, jo crec que ningú li sobra dos més. No, no, tot el que m'interessa fer caixa, no, tot el que m'interessa que compri el nostre producte i fer clients. Perquè els clients és el que ens donen, els que ens fan sempre que sigui sòlida.
1: També i Elisabetta Kaznovetska, de la sabateria Passi, afirma que els bons són un bon reclam per als clients.
3: Pues por ahora, todo el mundo que entra, lo primero que pregunta es si tenemos los bonos y nada, sí, les gusta mucho venir a comprar estos días.
1: Avui matí no han vist llargues cos esperar l'obertura de les botigues, però a poc s'ha anat animant la jornada. Alguns residents no sabien que avui començava la campanya dels bons ni el seu funcionament i han tingut una sorpresa.
4: I mateix m'he adonat compte, me pensava que havien de cercar bonos als ajuntaments i tal, però en so carnet ja basta, us ha dit aquest senyor. Una sorpresa, perquè no ho sabíem.
5: Pues dos para mi marido, y ahora está mirando para mí. La alimentación ya hemos aprovechado en Cerrico, que hemos gastado un montón de dinero en sobrasadas. Cinco bonos. Entre mi marido y yo. Estupenda.
6: Sí, me he comprado unos zapatos y un bolso. Y ahora venimos aquí a esta otra tienda a ver si encontramos algo que nos guste. Y hay que aprovechar los bonos.
1: A la campanya de bons comercials d'enguany s'han adherit 1.223 comerços de 46 municipis de les Illes.
7: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Quarta jornada de la vaga de metges d'aquesta setmana ha deixat anul·lades una cinquantena d'operacions, més de 1.300 consultes hospitalàries i proves diagnòstiques i més de 1.400 consultes més d'atenció primària. És el darrer mes del calendari previst pel moment de mobilitzacions en contra de l'Estatut Marc del Ministeri

0: Sanitat. Les mobilitzacions dels facultatius van començar el mes de febrer i es preveu que reactivin passat l'estiu si no hi ha un acord a la negociació de l'esborrany de l'Estatut Marc. De fet, a Eivissa, avui hora baixa, una vintena de persones s'han concentrat a Alberto Ferrer, avui hora baixa, a Vara de Rei.
1: Una vintena de metges s'han concentrat aquest vespre a Vara de Rei, al centre de Vila, per mostrar novament el seu rebuig al nou estatut professional i per assenyalar la fi de la cinquena setmana de protestes amb un seguiment que diuen que ha estat del 70% a l'atenció hospitalària i del 40% a la primària, segons el Cimeval. Segons ha informat l'àrea de salut, s'han cancel·lat aquests dies unes 60 operacions quirúrgiques i 389 consultes i proves a l'Hospital de Can Mises. També s'han suspès més de 700 cites amb el metge als centres de salut pitiusos. Ara es donen una pausa per respectar l'estiu i no complicar una situació que ja sol ser bastant difícil a les pitiuses, però amenacen amb una vaga indefinida a partir del setembre si no hi ha avenços.
0: I 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a realitzar algun acte no desitjat durant una relació sexual. Així ho recull l'Enquesta Nacional de Salut Sexual. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha qualificat aquesta dada de molt greu i preocupant.
2: García ha considerat que aquest 30% posa de manifest que l'educació afectiva sexual continua sent fonamental per evitar aquests episodis. De fet, 9 de cada 10 enquestats creuen que aquesta matèria s'hauria d'impartir durant l'educació secundària per evitar, per exemple, que el 72% dels homes hagi reconegut que ha consumit pornografia el darrer any davant del 24% de les dones.
3: La mejor respuesta frente a la desinformación, frente a los riesgos o frente a la violencia sexual no es mirar hacia otro lado, sino ofrecer más conocimiento, más herramientas y más capacidad de decisión a la ciudadanía. Hace 15 años la gran pregunta era si debíamos hablar o no de sexualidad. Hoy la pregunta es cómo garantizamos que las personas puedan vivirla de forma libre, de forma segura, de forma informada.
2: Les dades de l'enquesta han estat recollides pel Centre d'Investigacions Sociològiques.
4: Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha traslladat el seu suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. És la primera vegada que es pronuncia després de la declaració de l'expresident ahir davant el jutge. Recorden que està acusat d'organització criminal, tràfic d'influència, apropiació indeguda, falsedat documental pel cas Plus Ultra i de frau fiscal i contraband pel cas de les joies. Precisament, l'endemà de la citació, el jutge del cas Plus Ultra ha mogut fitxa i ha acordat investigar les seves filles de l'expresident de Zapatero, també la seva secretària, Gertrudis Alcázar.
2: El magistrat José Luis Calama ha pres aquesta decisió a petició de la Fiscalia Anticorrupció. Considera que l'empresa de les filles tenia un paper clau, ja que s'hauria utilitzat per a fer possibles operacions econòmiques rellevants per als fets delictius que s'estan analitzant. El president Sánchez ha reiterat la seva confiança cap a Zapatero i també s'ha solidaritzat amb les seves filles. Són declaracions prèvies a la reunió del Consell Europeu que se celebra a Brussel·les.
5: Evidentemente confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y por supuesto empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita pues lógicamente del apoyo en este caso de la familia socialista.
0: En paral·lel, el jutge Calama ha rebutjat de moment demanar informació als Estats Units sobre el telèfon mòbil de Rodolfo Reyes, l'exconseller de l'aerolínia Plus Ultra, que està fugit de la justícia. És una petició que havia fet la defensa de Zapatero.
2: L'expresident demanava comprovar si s'havien respectat les garanties en el bolcat del telèfon, ja que el contingut d'aquest aparell és una de les proves principals de la investigació. D'altra banda, el jutge també ha denegat citar com a investigats l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García, una passa que demanava el Partit Popular.
0: El PSOE avui ha tornat a tancar files entorn de l'expresident espanyol Zapatero. La seva arribada al Congrés, el portaveu dels socialistes, Patxi López, ha considerat raonable que Zapatero necessiti més temps, diu, per recopilar la documentació de les joies

0: Un demócrata no puede aceptar que un diputado no pueda votar una enmienda presentada por el grupo mayoritario de la Cámara, incluso por otro grupo adicional. España no va a ser la República Bananera que pretende convertir el sanchismo. Tanto el gobierno com... El
1: president Pedro Sánchez ha obert la porta per primera vegada a una convocatòria d'eleccions anticipades. Diu que és una possibilitat si no tiren endavant els pressupostos. Unes eleccions que, en tot cas, diu, serien per l'any que ve.
2: Yo apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis. Pero sobre hipótesis yo no me quiero pronunciar, porque efectivamente ahora estamos en la elaboración de los presupuestos, en su presentación, en su defensa y en su negociación para un potencial acuerdo.
1: I més qüestions de la política, però en aquest cas sobre l'Orient Mitjà, sobre la guerra. El vicepresident Antoni Costa garanteix que les ajudes per a aquesta crisi es mantindran fins a final d'any, tot i l'acord de pau assolit entre els Estats Units i l'Iran aquest dimecres. Assegura el també conseller d'Economia que els efectes de l'obertura de l'estret d'Hormuz no es notaran a curt termini.
3: Aquest pla l'executarem. Saben vostès que és un pla temporal que arriba fins a 31 de desembre. La bona notícia és que, donat que l'estret d'Hormuz s'obri ara, entenem que no farà falta, després de 31 de desembre del 2026, pues continuar encara amb més plans en aquest sentit. I aquesta és la bona notícia. Però el pla previst, el pla de decret llei 1/2026 continua exactament igual, sí.
1: Reacció del vicepresident a la signatura de l'acord provisional de pau entre els Estats Units i l'Iran que posa fi a la guerra iniciada dia 28 de febrer. Ho han fet de manera telemàtica i sense esperar demà la data designada per a la rúbrica del document. Els dos països han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha entrat en vigor de manera immediata. De fet, el trànsit marítim s'ha reprès a la zona. Al manco, 11 vaixells carregats de petroli ja han travessat l'estret d'Hormuz.
4: És un dels moments més esperats del panorama internacional després de mesos de negociacions, la signatura del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran. La rúbrica de l'acord va tenir lloc a distància. Donald Trump el va signar a París durant un sopar amb el seu homòleg francès Emmanuel Macron al Palau de Versalles. This was not easy, I can tell you. En un vídeo difós pel mandatari francès a les xarxes socials es pot sentir l'inquilí de la Casa Blanca dir que arribar a l'entesa no està fàcil. Mentrestant, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ho va fer des de Teheran.
5: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Presó provisional i sense fiança pel jove de 24 anys que dilluns passat va matar la logopeda del seu fill menor d'edat. El detingut està investigat per un delicte d'homicidi.
4: L'home es va lliurar a la comissaria de Burjassot amb les mans tacades de sang i va confessar el crim. Els fets varen passar a l'hora baixa dins la clínica on la policia va trobar el cos de la víctima i la navalla de l'atac. Segons fonts policials, l'agressor va explicar que va atacar el logopeda perquè el va trobar tot sol amb el nin, que tenia els calçons abaixat i va sospitar d'una agressió sexual. La investigació continua oberta.
1: I al Manco, tres persones han mort en nous atacs d'Israel contra el sud del Líban.
4: Tot i l'acord signat entre els Estats Units i l'Iran, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, assegura que mantindrà les tropes desplegades al Líban.
1: La xifra de morts al país supera ja els 3.900 des de l'inici de l'ofensiva israeliana. L'Iran adverteix que l'acord de pau ha d'incloure també el Líban i que quedaria sense efecte si Netanyahu no es retira del país. Falten 6 minuts per arribar a les 8. Moment per la cultura.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: El Reggaeton Beach Festival, que havia de passar per Palma, s'havia de celebrar dia 18 i 19 de juliol, finalment està cancel·lat. S'ha cancel·lat tota la gira d'estiu perquè la companyia, diu, no pot assumir l'estructura operativa i financera. La direcció del festival ho ha explicat en un comunicat en què també ha anunciat el cessament de les seves operacions.
1: L'organització afirma que han decidit cancel·lar la gira perquè l'estructura operativa i financera ja no permet afrontar amb

les garanties necessàries, un esdeveniment d'aquestes característiques. Recordem que es tracta d'un dels festivals de música urbana més grans d'Europa. Asseguren que hi ha problemes econòmics i financers que afecten de manera significativa el projecte i que no poden continuar endavant, tot i la decepció i conseqüències que la notícia tindrà pels afectats. Amb ells, diu, es comunicarà durant els pròxims dies per informar-los sobre com poden recuperar l'import de les seves entrades.

En el Reggaeton Beach Festival han actuat artistes com Bad Bunny, Karol G o Rau Alejandro. El festival tenia previst celebrar-se també a Tenerife, Barcelona, Alacant, Santander, Madrid i Pontevedra.

0: passat ja 10 anys des que un adolescent eivissenc de només 15 anys es donava a conèixer davant milions d'espectadors a La Voz Kids. Ara, amb 25 anys i després d'un llarg recorregut personal i musical, Marc Cuevas presenta Solo por si acaso, el seu segon disc i el projecte més madur de la seva carrera.
1: El nou treball mostra l'evolució d'un artista que ha anat cremant etapes al llarg d'aquesta dècada. De moment, ja s'han publicat 6 de les cançons que formaran part de l'àlbum, entre elles Dejémoslo aquí, una mostra del so i de les inquietuds que marquen aquesta nova etapa.
2: Explica un poc aquesta vida postuniversitària i es pot veure que marca allí un poc la duda existencial de què fer després d'estudiar, no? Què t'agrada fer, és on ja que començar a decidir què vols fer amb la teva vida, què t'agrada, què no vols fer. Jo crec que això també es veu reflexat en alguna cançó que tracta sobre el pas del temps, per exemple.
1: Les lletres reflecteixen les experiències d'un Marc Cuevas que ha viatjat, ha conegut noves realitats i ha ampliat horitzons, però que al mateix temps manté molt present el vincle amb les seves arrels i amb Eivissa, un equilibri entre el camí recorregut i la necessitat de tornar als orígens que travessa bona part del disc.
2: Tenc pensat treure cançons en català i cançons dedicades a les arrels que sent Eivissa, no? Cançons que he pogut escriure anant-me'n d'Eivissa i notant el que apreciant, no? el que estima aquesta illa i el que li ha enyorat vivint fora.
1: Solo por si acaso compta amb la producció de Gerard Giné, de Blind Records, i veurà la llum pròximament. El següent objectiu de l'artista és dur aquestes noves cançons als escenaris amb una banda renovada i consolidar una trajectòria que, una dècada després del seu debut televisiu, entra ara en una nova etapa de maduresa.
0: I la galeria Juan Manuel Lumbreras de Bilbao ha inaugurat ja l'exposició Paisajes para paseos personales.

0: És una mostra inèdita amb 54 obres del pintor Bassans Cotós i Iñurrieta, creades durant els seus anys de vida a Mallorca. Una producció marcada per la llum i el color de l'illa que ara recupera de manera pòstuma la seva companya Joana Nicolau.
1: Són molt colorits. En Santos estava enamorat de la llum de Mallorca, se va enamorar des del principi, la varietat de luminositat, de brillo que hi havia. En el documental xerra d'en Barceló, d'un comentari que va fer en Barceló, de que és constantment canviant i diu que se'n va donar compte d'això també.
0: Una obra que Iñurrieta va reservar sempre per ell mateix i que ara es mostra al públic per primera vegada.

0: Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dijous, de 8 de juny, en què el president espanyol Pedro Sánchez ha obert la porta per primera vegada a una convocatòria d'eleccions anticipades. Diu que és una possibilitat, si no tiren endavant els pressupostos, unes eleccions que han sol·licitat ja algun partit polític, en tot cas serien, Claudio Malía, l'any que ve.
1: El president assegura que hi continuen treballant, però no descarta cap opció. Són declaracions de Sánchez des de Brussel·les.
2: Si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis. Pero sobre hipótesis yo no me quiero pronunciar, porque efectivamente ahora estamos en la elaboración de los presupuestos, en su presentación, en su defensa y en su negociación.
1: Sánchez també ha expressat el seu suport i confiança cap a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra. Això el mateix dia en què el jutge Calama ha mogut fitxa i ha acordat investigar les filles de l'expresident i la seva secretària, Gertrudis Alcázar.
0: I la presidenta del govern ha defensat l'actuació del president del Consell de Mallorca sobre el suposat ús irregular de vehicles oficials per part del vicepresident Pedro Bestard.
1: Proens considera que Llorenç Galmés ha fet el que està al seu abast després que ahir es conegués l'informe de l'entitat insular.
3: Jo crec que el president del Consell de Mallorca ha fet el que estava en les seves mans. Ha demanat un informe, el Consell ja ha dit que farà cas en aquestes recomanacions, per tant, el que fa el president del Consell és fer cas en aquest informe que s'havia demanat.
1: Més per Mallorca, sol·licitar la compareixença urgent de Galmés perquè expliqui quines decisions fa comptes prendre.
0: I el govern es compromet a revisar el decret de mínims per millorar hores de 0 a 3 anys.
1: En una reunió al consolat demà, el Consell a aportar els recursos econòmics necessaris per a l'equiparació salarial d'un col·lectiu que dimarts va fer vaga. Un anunci que celebra la portaveu de la xarxa 03, Noelia Jiménez.
4: Que el decret de mínims de ràtios aprovat per l'anterior govern no compleix les expectatives ni la realitat, no té en compte la realitat dels 0-3 a les Illes Balears.
5: Ens han sentit escoltades, aquesta consciència per part de lo que suposa 0-3. La conselleria s'ha compromès a revisar totes les nostres línies vermelles.
0: Detingudes 7 persones i desmantellats 9 punts de venda de droga a Son Banya. El dispositiu amb més d'un centenar d'agents de la Policia Nacional i Policia Local de Palma ha permès intervenir diversa operació contra infraccions urbanístiques anirà més enllà.
6: Aixecar acte de totes aquelles infraccions urbanístiques que tinguis poblat per poder accedir, poder tenir unes actuacions futures amb aquest aspecte. No? Ens interessa saber exactament què és el que s'ha construït il·legalment i per actuar en un futur.
0: I el Papa Lleó XIV ha aprovat la beatificació de 20 sacerdots eivissencs assassinats durant la Guerra Civil per milicians republicans, un anunci que la diòcesi d'Eivissa ha rebut amb profunda alegria i satisfacció.
1: El Papa també reconeix les virtuts heroiques de la monja de clausura mallorquina Clara Andreu i Malferit. A la tardor es farà a l'illa una cerimònia per formalitzar aquests reconeixements.
0: I Vedat Muriçi arribarà d'aquí a una hora a Turquia per firmar amb el Fenerbahçe. El club turc ha confirmat que hi ha un acord amb el davanter del Reial Mallorca pel seu fitxatge. I a Mallorca es queda sense el Reggaeton Beach Festival. La direcció n'ha cancel·lat la gira davant la situació financera i operativa que tenen i en la qual diuen no poden garantir l'espectacle musical que s'havia de celebrar a Palma els dies 18 i 19 de juliol. 8 i 4 minuts, la informació continua. Els butlletins informatius, ara comença el programa Xiu Xiu.

0: com anem?
1: Hola, què tal?
2: Jo estic molt bé. Però hi ha qualcú que estic un poc empipat.
1: No és bé, no puc estar bé
0: què
1: mai.
0: Què te passa, Jordi?
1: Que no trobo el meu boli. En aquest estudi, i que qualcú de vosaltres dos l'ha agafat per fer-me sa broma i empipar-me.
2: Això m'has acusat directament. M'ha acusat directament.
1: Home, de fet, ha dit... El bromista del grup és en Xavi.
2: No.

0: Escolta, Jordi, no, a veure, no fa una hora que el cerca, el boli on és, se n'ha anat per amunt, per avall, no hi ha manera, no el troba.
1: I jo l'he duit, no. Que no pot ser mai.
2: I jo, no, perquè jo l'he duit de la redacció a l'estudi aquí. O sigui que aquí cosa ha passat.
0: Jo li he dit, me sap greu que estiguis passant per això, ja, ara.
1: És un boli.
2: No ho sé.
1: Ja és el meu, si vols.
0: Saps què passa? Que l'altre dia en Jordi me va contar que va fer tota sa carrera amb el mateix boli.
1: Què dius?
2: Clar, perquè no l'empleava per res més que per fer exàmens.
1: Ja me duren dues hores i mitja.
2: Clar, vas amb ordenador, no el treus de sa motxilla i ja està.
1: A tu tindràs un boli quant dura de mitjana?
0: Una hora.
2: Bueno, perquè segur que... Aquí a Vetre s'enfonsen els bolis.
1: Home, aquí hi ha robatoris de bolis, això no és res que no sapiguem.
0: A una redacció sempre falten bolis.
1: Sí. De fet, nosaltres en comprem de tant en tant. Jo em vaig comprar com a 6 o 7 el darrer dia.
0: Sí, i ja no en queda cap. On són els que van comprar?
2: Bé, no ho sé. Intentarem fer
1: prou. No sé què és el teu boli.
2: No, Xavi, no sé què és.
0: Com era?
2: Color gris. Me'l varen donar quan vaig anar a veure l'estrena de Mallorca Confidencial. Li tenia molt de carinyo.
1: A tu el marxandatge t'encanta.
2: Ja, hombre, coses que me donin gratis.
1: Ei, tot e-bags, bolis, camisetes.
2: Sí. Home.
1: No, està beníssim.
0: Bé,
2: poden seguir.
0: Ha estat molt bona setmana el manco de xiu-xiu. Amb això sí que podem estar contents, eh?
1: Ja fem el resum de la setmana.
2: A veure, encara som a dijous, eh? Pot anar pitjor.
0: Mm. Has sentit Sole, que t'ha posat en Miguel.
2: Mira, ja ahir jo no era, perquè era en Alejandro Sanz, i ja me va arribar que el vareu posar més d'una vegada, aquest àudio.
0: Sí, sí, mos agrada.
1: Mos van recrear.
0: Però ara en posarem un altre, que és encara més divertit, que és en Joel, de primari, de Felanitx, que mos van venir a explicar el seu viatge d'estudis. En Joel mos va deixar aquesta joia de titular.
3: Jo vaig entrar en Ganyo i vaig veure un nyarro de... No, no era un nyarro de sisè de primària.
0: Tan graciós. Tan graciós, en Joel. I una ferrada en Núria, en Joel, en Max i na Lida, que me'l van venir a veure i que espero que tornin ben aviat. Bé, da, vinga, Joel. Ai, Joel. Jordi, tranquil, ja compareixerà el boli.
2: Vinga, anem a seguir i anem a oblidar aquest episodi, aquest capítol.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Chihuahua.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Estar. Radio verdad. Radio verdad. Sensat.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: que ho som des de vegades quan no veig que vora meu ahir tenc ses coses més guapes.
1: Ai, qui hagués dit que tu anaves darrere de mi de grapes com ho fa un petit porquet.
0: Mira, que sé que t'ho des, quin al·lot més curruqués, aquest que els agrada a totes.
1: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest,

0: dar esa apagada.
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. Artà en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Yeah.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.